0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...
3: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

0: Simplifica't.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: Mira, el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
2: que no
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Es diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
1: Quina ratxa! Quants maig portes?
0: 150.
1: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Power & Us. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya...

0: Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb El Periódico, el teu quiosc i elperiódico.com.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
2: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per iCat.
1: Linkat. iCat.
3: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: I think I might.
1: Escoltes ICAT.
2: Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Que no em sé el camí.

0: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
1: Quina ratxa! Quants maig portes?
0: 150.
1: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
2: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. Linkat.
3: Al juny, el cicle Gaudí projecta Estrany riu de Jaume Claret Muixart a 134 poblacions catalanes. Un drama interessant.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana sessió en la que sincopem la nit a base de ritmes llatins, jamaicans i soul. Viatjarem a Argentina amb Mel Muñiz, a Hawaii amb Taj Mahal i Los Lobos, viatjarem a Nova Orleans amb Charlie Halloran i a Osona amb els Muniats.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: Ho veus?
4: Okay.
3: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
4: Molt.
3: Tan nostre com dir... Posarem llum?
5: A la foscor.
3: O com dir... Aventureres, aventurers.
4: Ens hi apuntem o què?
3: Què dius?
4: Saps que és molt nostre, també?
6: Sou molt bona gent!
3: Xxt, silenci.
4: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
3: O el Catalunya Ràdio.
7: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
3: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
4: I que així sigui, per anys i anys.
1: 3CAT.
3: Molt nostre.
0: Escoltes i cas.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana sessió en la que sincopem la nit a base de ritmes llatins, jamaicans i soul. Viatjarem a Argentina amb Mel Muñiz, a Hawaii amb Taj Mahal i Los Lobos, viatjarem a Nova Orleans amb Charlie Halloran i a Osona amb els Muniats.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Escoltes i cat. El folk, el world i l'arrel a ICAT. Ets a l'ICAT Mans, amb Quim Rullant.
3: Bon dia, bona hora, sigueu benvinguts a l'ICAT Mans, el programa de les músiques d'arrel a ICAT. Avui farem parada en algunes de les novetats que continuen arribant a l'escena del folk d'arrel dels Països Catalans i també repassarem concerts i festivals, així com cites imprescindibles que omplen les properes setmanes de música en directe arreu del país. Avui ens visiten, a més, els Trèvol per presentar-nos Folk d'Extra Radi, un nou treball que reivindica els barris, les perifèries i els espais de barreja cultural com a llocs on la tradició continua transformant-se i també creixent. Un disc que mira cap a l'arrel i també, i sobretot, cap al present i cap al futur. Tot plegat, amanit amb novetats discogràfiques, agenda i una bona dosi de folk, de música d'arrel i de sons que ens ajuden a entendre qui som. Amb la Rosa Silluer Mas al control tècnic, la Mònica Muñoz i Montsalve a la producció i qui us parla, Quim Rutllant.
0: AICAT comença l'ICAT Mans amb Quim Rutllant.
3: Som-hi, doncs, que aquest és l'ICAT Mans. Primeres notes per aquest matí, que ens portarà fins a les 10, aquest ICAT Mans d'avui diumenge, amb una novetat que va sortir divendres. És el nou treball del Quico, el Servi, el Noi i el Mut de Ferreries, en aquest cas amb la Copla Reus Jove i la direcció musical de Marcel Caselles. Jota per Copla, pregunteu-li a l'Olivera.

0: Els Quicos, que divendres presentaven aquest nou treball, sortia aquest nou treball, Jota, per Cobla n'hem sentit, pregunteu-li a l'Olivera.
1: La revolució del folk cada diumenge a les 9 a ICAT.
0: I ara una proposta de concert per divendres que ve a la Nau Bostic a Barcelona. Són els de Gairó. Ja els heu conegut en aquest mateix programa. Aquesta revolució de l'Havanera i del Cant de Taverna. Des del Si desembarco el poble, la barca xica.

0: Aquesta era Carlos Miñarro i Pep Lladó en el treball de Lladó, en el Circ de les Puces, amb brama La Festa. I, de fet, Miñarro i Lladó els trobareu el proper divendres a les 7 de la tarda al Centre Comarcal Lleidatà de Barcelona.
1: Folk, UOL i Arrel amb accent català. Cada diumenge a ICAT. Escolta.

0: En només 3 anys han passat de guanyar els sons de la Mediterrània a convertir-se en una de les veus més personals de l'escenari folk català. Ara presenten Folk d'Extraradi, un disc que neix als barris, on es barregen les llengües, els accents, les cultures, allà on les tradicions es transformen i continuen vives. Un treball que reivindica la perifèria com a espai creatiu i que combina la música popular dels Països Catalans amb influències i sonoritats que formen part de la realitat dels nostres carrers. Avui en aquest Icatmans ens acompanyen la Laia Gluck, la Leoni Martet, en Bernat Garcés, en Martí Fleta. Benvinguts a Icatmans, bon dia.
1: Bon dia,
2: Quim.
3: És com si haguéssiu tingut la vida d'un grup durant 10 anys, però concentrada en 3. Perquè, és clar, a veure, us comencem amb una diada del Graller, amb la intenció de fer festa. Us presenteu als sons perquè dius, ja aquí som. El 24 no ompliu un estadi, però feu un disc que es diu Qui omple l'estadi, no és un Graller. La gran trevolada l'any 25, que a més era la cloenda del Tradicionarius, i ara el foc d'Extraradi. Jo crec que després d'aquesta introducció, gràcies per haver vingut, ens veiem en el proper disc, no?
2: Mare de Déu, ens has pintat molt bé,
3: aquí. Sí. Qui valora el tema? No us m'imagino que amb aquella primera entrevista que recordo que us vaig fer a Manresa, que estàveu supernerviosos tots quatre...
2: Això ho estic encara, eh?
3: No, home, no. Perdona.
2: Tots estem
3: una de les
2: grans
3: diferències és que ja no esteu tan nerviosos i que la Leoni parla un català de llarg. Sí,
2: bueno.
3: Bueno.
2: Em costa la R. No. R.
3: Tot és treballar-ho. No, no, ara ja parlant de debò. Clar, és bastant meteòric el que heu fet, és una feinada. No us ho haguéssiu imaginat, però ha sigut tot molt natural. No heu anat a buscar res.
2: Aquests 3 anys han estat molt intensos, i és el que dius. Quan vam començar no hi havia cap mena d'intenció més que la de fer aquell concert a Vilafranca amb els nostres col·legues fent versions de grups que escoltàvem, i de cop, bé, és que ha estat tot superorgànic i supernatural, ha anat agafant aquesta forma. Vam passar de fer aquell disc amb en Pau Vinyoles, que era com bé molt petit perquè feia pocs mesos que tocàvem i tampoc teníem gaire material, però el vam haver de fer per gràcies al concurs Sons, a la gran trevolada, això que deies, que ens vam envalentonar i vam dir, va, pues fem un disc en directe, que bueno, era delicat fer això, però vam dir, va, i fins avui el Folk d'Extraradi, que per nosaltres és, bueno, claríssimament una evolució i una mostra de tot el que hem anat treballant com formiguetes aquests 3 anys.
3: Haver fet molts concerts, perquè clar, hem obviat que també, més enllà d'aquestes coses, heu fet un munt de concerts arreu del país. També ha fet que la formació, Bernat, es vagi assentant musicalment i hàgiu trobat les vostres complicitats. Més enllà de que ja us coneixeu amb els primers vols i tot plegat, heu anat teixint aquesta manera de ser dalt de l'escenari.
4: Bueno, jo sento, potser amb aquest últim disc no tant, però sempre ha sigut com la sensació de que Trèvol és més un grup de directe, no com que teníem, no sé, com ens envalentonàvem molt quan pujàvem a l'escenari i després ens portes a un estudi i ens fèiem una mica caca a sobre. Però bueno, amb aquest últim disc, com a mínim, jo crec que estem trobant una mica el nostre espai també dins del, doncs, un producte ja més preparat.

0: Tampoc tant, eh? No?
1: Dos anys.
2: Jo em jubilo l'any que ve.
1: Però vull dir que són anys de molt aprenentatge i al final jo crec que s'ha notat molt entre el primer disc, que érem molt inexperts, ara també som inexperts, però doncs amb dos anys més de recorregut. Totalment, que és molt poc, sí. Dos anys. Però no, bueno, però... i que jo crec que és això, que és una etapa de creixement personal i vital gegant i una etapa amb molts aprenentatges. Al final vam començar que ells tres estaven a primer de superior, jo no, perquè no estic fent el superior, però vull dir que, bueno, que són tres anys on s'han après molt, s'ha après molt i que per això jo crec que també ha canviat molt la nostra manera d'entendre la música dins de l'estudi. Potser en el món dels directes, com que ja sí que havíem tocat, tot i ser joves, doncs havíem tocat bastant, doncs ja ho teníem més per la mà, però en el món de l'estudi doncs era una cosa supernova per nosaltres.

0: Leoni, amb aquest The Fox Starradi, en quin moment us plantegeu? Volem parlar d'això?
1: Crec que no s'ha plantejat a cap moment. O sigui, és una cosa que ha sortit bastant sol. O sigui, tenim molt clar que volem reivindicar cosa i que volem parlar de les coses. No volem ser un grup per fer músic i ja està. O sigui, òbviament que volem fer músic, però també, o sigui, tenim la sort de poder fer concerts a dalt d'un escenari i crec que és guai com tenir aquest poder, entre cometes, de fer l'altaveu de les coses que pensem i de proposar un discurs sobre les coses que són importants per a nosaltres. Mm-hmm. Doncs no s'ha plantejat mai, és una cosa que surt.
0: Conceptes que ens lliguen, per exemple, a les reivindicacions socials, ja ho presentàveu en algun dels avançaments, no? Com per exemple les dobles turistes, però alhora també aquest imaginari del que és l'Exterràdio de Barcelona, que això també implica mestissatge amb altres cultures que estan aquí i que formen part del nostre paisatge.
1: Sí, sí, totalment. O sigui, aquest disc sí que vam fer la reflexió de que volíem reivindicar la perifèria com a espai de creació, com a espai de barreja i com a espai de resistència cultural, perquè, bé, primer perquè al fer música folk i fer música tradicional des de petites ens hem trobat que en aquesta perifèria, en aquest extraradi, a vegades costa una mica poder dir que fas música folk des d'aquesta banda, no? Perquè és el que sempre diem, te'n vas una mica més al sud o una mica més amunt cap al nord i tot està més normalitzat. Però sempre ens hem trobat que, ostres, que vens al Baix Llobregat, que vens a l'Hospitalet, vens de Sant Adrià, què has de fer? Què has de tocar la gralla, saps? Què has de fer música folk? I poder reivindicar aquesta perifèria com aquest espai ho veiem molt important i també és el que sempre diem de, en un moment en què hi ha un auge d'aquests discursos de l'extrema dreta on cada cop, vull dir, estem vivint un moment mundial on superbèl·lic, amb moltíssimes guerres, en un context realment catastròfic i quedar-nos sense tenir cap mena de discurs creiem que no era la solució, i és que vivim en uns llocs on hi conviuen moltes cultures, moltes històries, moltes llengües, moltes melodies, molts ritmes que venen de molts llocs, i de fet la portada del disc hi apareix una antena parabòlica que volíem que fos com una mica l'element simbòlic d'aquesta nova era de trèvol, d'aquesta antena que connecta amb altres parts del món molt llunyanes però alhora properes i que estan al costat i que conviuen amb nosaltres.
0: Amb la rítmica, amb la manera d'entendre evidentment la sonoritat del grup, s'entén la cultura popular i tradicional del nostre país, les músiques d'arrel del nostre país, com a lloc d'acollida a tots aquests, a totes aquestes cultures.
2: Al final, sí, pensant com amb aquesta barreja, aquesta fusió d'estils, trèvol al final es fonamenta amb els gustos musicals de cadascú de nosaltres, que després tenim punts en comú i coincidim amb alguns d'aquests gustos i en estudis i en segons quines coses, però el més important és que cadascú aporta una mica el seu granet de sorra, no? Precisament, doncs, a dia d'avui és com molt fàcil tenir accés a música d'absolutament qualsevol lloc, i més tenint en compte que la música que està ara de moda, doncs, té influències, per exemple, afroamericanes, llatinoamericanes, o sigui, és pràcticament impossible no estar exposat com a segons quines coses. Ho integrem, igual que al cap i a la fi ho integra tothom, doncs, fent un tema que sigui cúmbia, un tema que sigui reggae, un tema que sigui... Però perquè al final no ens hi estem tampoc esforçant d'una manera acadèmica, és simplement, doncs, música que nosaltres escoltem i, hòstia, tant de bo algun dia gravar un disco i tocar aquesta música, doncs mira, ara que tenim l'oportunitat, doncs per què no fer-ho? Sí, sí.

0: estava pensant, de fet, no he estat gens atent al que deia, perquè estava pensant.
1: Molt bé.
0: Però, però és una reflexió que estava fent ara in situ, que moltes vegades quan torno a bolo, ara, o sigui, no sé per què últimament no tornem tan tard, però hi havia èpoques que tornàvem molt tard. Arribava a casa com a les dues i m'havia de posar a descarregar la bateria. Era, bueno, jo tenia molta sort. I clar, al costat de casa, per exemple, tinc un bar de llatins i són que, doncs, hi ha bachata, vallenato. A l'altre costat de casa hi ha un kebab. Llavors és com que hi ha un munt d'influències i al final són moltes músiques que vas escoltant i també jo crec que volíem transmetre una mica això, que dels llocs on venim doncs s'escolta música de tot tipus, de tot art, i que és superguai, és música que nosaltres també gaudim escoltant i tocant.
2: Entrem en alguns dels temes. Aquest Foc d'Esta Ràdio que ha acabat de sortir el dia 22 va sortir. Leonín, hi ha una de les peces que hi ha una copla ampliada, que és espectacular. Oh, a mi és el que sí. Més em va sorprendre, i de fet li vaig comentar a la Laia, que la trobo espectacular, aquesta gran eina. T'hi has sentit com a pixar l'aigua, com a músic de copla, o no?
3: Pues, és que, de fet, es pot dir que no va ser idea nostra de posar una copla. Ah.
2: Estupendo.
3: No, va ser idea del nostre productor, Pau Vidal, de posar una copla.

0: nosaltres l'havíem fet com molt a capella, molt, molt tranquil, i en Pau Vidal va dir, és que no, això no es pot quedar així, ha d'haver-hi una cobla. Llavors va trucar un amic nostre, que és el Quirze Rea, com un dia abans, en plan, ei, volem posar una cobla a la Granaïna, vols fer un arranjament? I en Quirze, vale. I llavors, en un dia va fer com l'arranjament per tots els nostres amics de la cobla, i vam posar la... la, una cobla a la Granaïna, i a part dels instruments de la cobla hi ha dolçaines també, sí, que han tocat el Sergi Gispert. I doncs sí, d'un cop la Granaïna ha fet un... i ara d'un cop és molt èpic i ens agrada molt.
1: Sí, sí, no, és com un gran himne, a més, és segurament la cançó més reivindicativa, antifeixisme total. M'agrada molt el moment d'agafarem la motosserra i declararem la guerra. I... la lletra de qui és, per cert?
2: És, aquesta cançó la vam descobrir amb el cor tradicional, amb l'Arturo Gaya, que vam fer l'any passat a l'ESMUC, o sigui, també li vam demanar permís a ell, sí, de sí, podem fer aquesta cançó que ens vas ensenyar, i ens va dir sí, és tradicional del País Valencià. I la primera estrofa sí que és tradicional, la vam agafar de la cançó tradicional, però la segona és nostra, vam dir, venga, o sigui, la segona part sí que la d'agafem la motosserra sí que és tradicional, però l'altra sí que la vam fer nosaltres, i si vols, com el que parlàvem abans de l'Arturo.
0: Clar, que l'Arturo Gay per nosaltres és un referent de la música, tradicional, que va ser en aquesta setmana de cor tradicional un moment tan emocionant, i tots vam sortir d'allà amb el pèl de gallina, va ser com... Uh-huh. I poder compartir aquesta setmana amb l'Arturo Gaya i ensenyar-nos aquesta música, que va ser per mi, o sigui, el record que tinc d'aquest cor tradicional és aquesta Granaïna, i explicant-nos anècdotes, explicant-nos coses de la manera de cantar, de tot això, va ser com, és que l'hem de posar la Granaïna sí o sí.
1: Totes tenen les seves coses. Mm. Una de les més sorprenents és amb l'Operdau, que algú ha hagut de fer classes de llengües...
2: No? Tema, de quina llengua? Quina curt, llengua? No? Sí,
1: molt bé. Sí, sí, sí. Com bé?
2: Però és que hi ha gent que ens pregunta...
1: Què és?
2: Què és? Clar, clar, perquè...
3: Força gent, de fet. Sí, sí. M'han preguntat, bueno, que... algun col·lega de mons pares, per cert, en aquell tema, en què canteu? Què és allò?
1: És inventat.
2: T'imagines?
1: No, el que és un... Clar, és l'Operdau, que és un dels temes segurament més clàssics o més de la nostra cultura popular i tradicional, que de cop i volta... te se'n va a l'altra banda de la Mediterrània amb una naturalitat espectacular. Sí.

0: Tot això és agafant aquest discurs de, bé, de poder reivindicar... o sigui, de poder rebaixar-nos l'ego com a occidentals i de reivindicar la música que hi ha més enllà, a l'altra banda del Mediterrani, que personalment ens apassiona, no només per la gent que la fa, que és gent molt valenta, que... O sigui, jo personalment vaig anar al Kurdistan a tocar fa 2 anys i em va sorprendre moltíssim la manera de ser allà de la gent i també la música que fan, i llavors va ser com, uau, és que jo vull traslladar això als meus companys, i a partir d'aquí hem anat construint tot aquesta sonoritat d'aquest disc, no?, que va una mica més enllà i de que volem això, reivindicar aquest ego occidental i que hi ha molt més enllà de la música que escoltem aquí. I res, i aquesta, el que em deies de la lletra, que m'he anat una mica... És curt, és una lletra, és una cançó tradicional del Kurdistan que parla una mica de la seva lluita d'allà, que també ens la podem aplicar aquí, que parla dels lleons que baixen a lluitar a la plaça contra aquests éssers ferotges que estan destrossant la terra, i vam creure com que fusionava molt bé amb la melodia que ens va portar la Leonie des de la Catalunya Nord de l'Opertal.
1: I a més una clocada cap a l'electrònica, en aquest cas.
0: Sí, això també és...
1: Esteu apuntant línies o no? O sigui, el quart disc que serà d'aquí 15 dies se'n va cap aquí?
2: No.
3: De fet, quan parlem amb el Pau...
1: El nostre productor... No,
3: exacte. Ell que realment n'entén una mica més, és com, no fa falta que poseu-lo de l'electrònica. És com que el dia d'avui tothom ho fa, ja està... Clar. Ja s'entén, el que passa és que després tothom et pregunta això, saps? Com, veig que heu investigat més amb l'electrònica, i és com, sí, ens ho hem inventat Vaga nosaltres. Punta, punta.
1: Sí, és la primera vegada que es posa...
3: Exacte, anem a posar una gralla.
1: Home, no. Molt bé, molt bé. Escolta'm, Bernat, us heu tornat una mica

0: diré que per aquesta cançó la meva referència principal, i ara semblarà aquí una tirada de canya cap a aquesta casa, és el Polònia. Són els musicals del Polònia, que és algo que porto veient a la tele des de que sóc petit, i que és una cosa que és fantàstica, agafar una melodia qualsevol, que al final és una melodia bastant xorra, i aprofitar per dir, pues, a veure quantes borrades sóc capaç de dir en 4 minuts, eh? Pues vinga, som-hi. I cal dir que és un tema que porta bastant de temps com cuinant-se. No és un concepte que m'agradi molt, això de cuinant-se, però el vam començar a fer arran d'una residència artística amb unes beques de l'ESGAE i altres diccionaris, i ens va sortir un dia la tornada. I jo em vaig inventar una estrofa que era una merda. Llavors...
1: Què dius?
0: Aquella era horrorosa, llavors va ser com, vale, ara no ha sortit, deixem-ho un temps i ja tornarem a intentar-ho, i diguem que a la segona pues sí que va sortir el que és ara, que com a mínim jo estic molt més content de la primera que vaig escriure. Però sí que hi ha varia gent que ha dit com que recorda una mica a la Trinca. Té un què.
2: Fins l'estètica del clip, que és jugant a...
0: Sí, això és veritat. Grans...
1: Bueno, això potser grans... no cal parlar-hi.
2: Exacte. No, molt bé. Clar, el pas doble també és un pal a reivindicar al final del nostre imaginari. Ho és el Vals Jota, o ho són temes supertradicionals, Martí, com els caulets. És

0: Doncs mira, que en aquest disc hi ha molts temes que... Bueno, molt. Tres o quatre que ja fèiem abans, i els tocàvem abans, per exemple, els caulets, el passo pels turistes, el benzota de la perifèria. Però a l'hora de fer el disc i triar els temes que ficàvem, les que teníem, i de compondre els nous temes, és això, volíem fer aquesta mena de folk extra radi, que encara ara no sabem ben bé el que és, però tampoc volíem fer una cosa... No per fer wild folk, clar, no volíem perdre els pals. I sobretot creiem que són pals que són poc coneguts. O sigui, ara mateix... de gent que faci folk mainstream, és que jo, aquests pals no se senten a les cançons aquestes, ni el pas doble, ni el baljota. O sigui, una jota ja no se sent, i el baljota encara menys. I creiem important, doncs, fer una mica de pedagogia, per així dir-ho, bueno, amb aquest tema.
1: Recursos per explotar, no? O
0: sigui, exacte,
1: com
0: exacte.
1: Qui decideix que farà un tema amb el ritme rumba, del reggaeton, sí, sí, o amb ritme de, jo què sé, alegries, saps? Pues, un pas doble és... Una cosa sí. Més que té molta sortida a sobre, perquè, no sé, és divertidot.
2: És que saps què ens passa també, Quim? Que tenim com tots aquests, la sensació i el que hem anat reflexionant aquests mesos, que tenim com tan integrats, crec, o sigui, portem des de petits mamantant això i ho tenim com tan integrat que és com si ho trobem, o sigui, com si ho trobéssim com obvi, en plan, bueno, clar que hem de fer un pas doble o un baljota, o saps? Vull dir, com... Com si fos obvi i haguéssim d'anar més enllà, perquè això pues, ja està, no? Vull dir, ja ho hem fet els altres referents, ja ho hem escoltat. Exacte. Molt, però realment després t'hi trobes i no, i sembla com exòtic. Però clar, perquè són, vull dir, potser som una mica a vegades o sigui, una mica nínxol, però sí, és això, és el que té el Martí ara. És, o sigui, m'he quedat com igual de tu, de bueno, pues, sí, no? Pues, és obvi sí, que fem aquests gèneres perquè és el gènere que hem estat escoltant sempre, no?
3: Però... Que els ha tingut sempre a l'abast.
0: Sí.
3: Leoni, teniu tendència a acabar els discos d'una manera una mica nyonya. Sí.

0: Què us passa?
1: No, és que ens agrada
0: cantem
1: molt
0: a l'amor, a l'amistat.
1: No t'agrada aquí?
0: M'agrada molt.
2: És com les colònies d'estiu, que t'ho passes bé, però després, ai, no vull tornar a casa.
0: Ja, però s'ha de tornar.
1: No, però és que...
0: Excepte, a veure, dins del directe sí que vau acabar amb el Mega Quimet aquell a dalt de tot, perquè és que teníeu 150 persones a dalt de l'escenari del CAT, però ara no...
1: No, però és que ens agrada molt reivindicar i fer... Però no encara d'enfadats i no sé què, però és que ens estimem molt i ja està, és que a vegades surt així, bueno, hem de fer una cançó una mica per dir que ens estimem molt i que estimem tota la gent i tothom i surt sort i ja està, perquè està bé també, va fer un disc molt reivindicatiu tota l'estona, està bé un moment xup,
0: no cal estar enfadat sempre, eh?
1: No cal,
2: no es pot estar sempre
0: no
2: enfadat,
0: no,
2: és
0: dolent no,
2: per la salut estar sempre enfadat
0: ni amb la pancarta a la mà sempre,
3: i que també és reivindicar
1: això, que joder, que està bé, no, digues.
3: No, digues.
0: Home, pot ser una mica contracultural, és reivindicar
3: l'amor.
1: Bueno, i l'amor des de l'amistat. Sí. Perquè sí que he sentit moltes cançons d'amor romàntic, però reivindicar des de l'amistat i des de, hòstia, tio, estem fent música amb els meus millors amics, ens ho estem passant teta dalt de l'escenari, hem fet un disc amb els nostres millors amics, que són uns musicassos de la rehòstia, i ho hem fet des de l'amor i des de mirant-nos i dient, joder, que guai poder treballar del que ens omple, que no tothom té aquesta sort.
0: No, és evident. I a més heu comptat amb un munt d'amistats, no repassarem tota la llista, però sí que hi ha un munt de col·laboracions, fins i tot heu creat el cor dels Trèvol, que això també... és bonic. Escolta'm, 23 de juny, Molins de Rei, 3 de juliol, Vilobí del Penedès, Terrassa, Palau de Revardit, Valls, Sitges, etc. N'hi ha més, suposo, de concerts, no, Bernat?
2: Sí, de fet, ara, igual, els meus companys
0: ho
2: desmenteixen. No, sí. Si jo ho sé, segurament ells ho saben, perquè jo no sóc el més enterat dels quatre, però crec que tocarem a Festes de Gràcia, al final.
1: Sí.
2: El 19 d'agost és possiblement
3: aquí hi ha la llista,
2: mireu, entreu a la nostra web, treu un grup.cat a les xarxes, ja us entenareu.
0: Estic mirant en directe
3: els blaus són reserva.
0: Ja cal que quan acabi la temporada continueu cantant a l'amistat, que no us hagi matat pel camí, perquè déu-n'hi-do els concerts que teniu.
3: Sí, són bastants. Hi ha bastants reserva aquí a la llista que has llegit, però...
1: Jo crec que ens fa especial il·lusió poder tocar a la plaça del Sol, que és la plaça del Folk, durant les Festes de Gràcia.
0: No és extraradi, eh?
1: Bueno, però sí que, joder, arribar allà amb el Folk d'extraradi i plantar-te allà al mig...
0: No, no piquis a la taula. Sembla que no ja piques fer ràdio, va.
1: Plantar-te allà al mig, davant de tots els turistes, saps?
0: Ara,
1: tota la puta
0: Clar,
1: de tota la massificació que hi ha sempre a les Festes de Gràcia. De tota la massificació que hi ha sempre a les Festes de Gràcia. I poder arribar allà un grup amb una gralla, un flabiol, fent Folk d'extraradi...
0: Hòstia,
1: mola molt, no, molt bé, tio? Gràcies, Quim.
3: Gràcies.
2: Bueno, i que l'any passat vam tocar a la plaça del Raspall i va ser un concert
3: èpic,
2: fantàstic. Van venir molts amics a veure'ns i va ser molt divertit. I aquest any, doncs, tornar-hi més gran, saps? I el
3: 19,
2: següent
3: 19
2: any...
0: El lloc més fidedigne per seguir els vostres concerts, Instagram?
3: Sí, 100%.
1: Sí,
0: és el més ràpid.
1: Ni res, Instagram.
3: No.
0: És mòrtics.
1: Que tenim un compte, però no...
0: Facebook.
1: És això, sí, a veure, espavilem una mica.
3: I la web la intentarem actualitzant. Se costa molt tantes
0: Tampoc
3: coses.
0: Tampoc hi va, la gent. Instagram, seguiu-los. Són la gent dels Trèvol, amb aquest Folk d'Extra Ràdio que acaba de sortir al mercat. Martí Fleta, Bernat Garcés, Leoni Martet, Laia Olu, complaer sempre tenir-vos aquí.
3: Gràcies.

Almíbar, des d'aquest folk d'Extra Radi, són els Trèvol. Recordeu, proper bolo, 23 de juny a Molins de Rei, just a la Revetlla de Sant Joan. Sou Icat, sou Alicantmans en tot el folk, el wall i l'arrel. Seguim ara amb més música. En aquest cas ens anem cap a l'estadia Sant Mamés els propers dies 19 i 20 de juny, una formació que barreja l'electrònica amb la música tradicional a la zona d'Euskadi. Són els Zeta, qui presentaran Mitoaroa, número 3. Ens sentim Zeinen Ederrea i Zangoden. Senyor!

0: La ciutat llunyana, des de la Xisa escau la melangia, és Meritxell Gené. Juntament amb Borja Penalba el podreu sentir a tots dos a Sant Miquel de Fluvià el proper dissabte, dia 20, en el Festival de Perifèria Cultural.
1: Música d'arrel amb mirada contemporània. Això és Icatmans, amb Quim Rutllant.
0: Seguirem amb una proposta d'Anna Dibori amb la Cobla Maricel. És que aquesta cantant, tot sigui dit músic de cobla també, presentarà un concert amb la seva formació, la seva cobla, la Maricel, i amb el seu reporteri el proper cap de setmana a Montblanc, en el Àurea Festival. De fet, serà una prèvia del concert que tenen previst fer rodar l'any que ve. Ara recuperem Primavera, del treball Eclipsi de l'Anna Abad, de l'Anna Dibori, on ja s'apuntava aquesta col·laboració.

0: Aquest és Tarquim, el nou treball de Jonathan Penalba, Habanera, una col·laboració, en aquest cas, amb Noelia Llorenç Titana. La setmana que ve, a Alicant Mans, en podreu sentir els dos protagonistes perquè els dos presenten novetats discogràfiques que ens arriben des del País Valencià.
1: Sense manies. Alicant Mans.
0: I així tanquem l'Alicant Mans d'avui diumenge. Hi hem estat amb la Rosa Silloé, la Mònica Muñoz i qui us parla, Quim Rotllan. Marxarem amb Maria Arnal i aquest ball del Berlatori des del 45 Cerebros i un Corazón. Una Maria Arnal que trobareu en el festival que comença el proper dia 20, Festival La Lluna en Vers, a Mallorca. Que tingueu un bon diumenge, que tingueu molt arrel. Ens retrobem d'avui en 8 aquí mateix, a Alicant Mans.

0: digue mon pare. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un la bubu.
1: La bubu.

0: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
1: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
1: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
1: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
1: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: El programa que desperta Catalunya.
3: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
4: Doraemon!
3: El teu gat còsmic torna a casa.
4: Ho hem aconseguit!
5: Sí!
3: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
5: Visca!
4: Visca!
3: Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K. Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
6: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
3: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
7: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
3: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
8: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
3: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: deixar que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana sessió en la que sincopem la nit a base de ritmes llatins, jamaicans i soul. Viatjarem a Argentina amb Mel Muñiz, a Hawaii amb Taj Mahal i Los Lobos, viatjarem a Nova Orleans amb Charlie Halloran i a Osona amb els Muniats.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
3: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
4: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
5: Tell me a bit about yourself.

0: deixar que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana sessió en la que sincopem la nit a base de ritmes llatins, jamaicans i soul. Viatjarem a Argentina amb Mel Muñiz, a Hawaii amb Taj Mahal i Los Lobos, viatjarem a Nova Orleans amb Charlie Halloran i a Osona amb els Muniats.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
3: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT. Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
4: Laia, què ha passat avui amb el tren?
5: Mira,
4: per què has arribat a aquesta hora?
5: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
4: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
5: No, digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
4: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
5: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
4: És el primer.
5: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
4: Segur que no pot...
5: T'ho juro.
6: Bueno, vale.
4: Ara miraré el
5: tren. Sabré jo que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
4: Ara miraré.
5: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
4: Es diu mansplaining.
5: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT.
6: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
7: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
6: Boomers, X, millennials, centennials, alfa... I si no sabeu de quina generació sou, també.
7: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
6: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
7: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

0: Costas i Cat.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT. Una mirada diferent als videojocs.
4: Per aprendre, pensar i somiar.
5: Here's to many more exciting adventures.
6: Em dic Salvatore Marino.
7: You and me are the best!
4: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
8: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

0: De 5 a 7, a ICAT, Nota de Veu.
1: Hi ha noms molt guapos i els explicaré.
2: Vols fer de DJ el Nota de Veu d'ICAT?
3: Hey, DJ!
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
4: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Em zoo. Me la sua que tinguis més likes.
5: Hola, Fran, Aina.
6: Hola, Nota de Veu.
7: Bona tarda, notes.
2: Nota de Veu.
0: El telèfon del programa?
2: 677 50 61 53.
0: 677 50 61 53.
2: Nota de Veu.
0: Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
8: Que la fortuna passi i no s'aturi.
0: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Nota de Veu.
9: Ok, 3, 2, 1, let's jam.
2: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
0: Jazz Batussi.
10: Aquesta setmana sessió en la que sincopem la nit a base de ritmes llatins, jamaicans i soul. Viatjarem a Argentina amb Mel Muñiz, a Hawaii amb Taj Mahal i Los Lobos. Viatjarem a Nova Orleans amb Charlie Halloran i a Osona amb els Muniats.
2: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

0: la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
1: iCat Weekend.

0: Les 10 de la nit, a ICAT.
1: Angie Ange. Ho veus?
2: Okay.
1: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
2: Molt.
1: Tan nostre com dir... Posarem llum?
3: A la foscor.
1: O com dir... Aventureres? Aventurers?
2: Ens hi apuntem o què?
1: Què dius?
2: Saps que és molt nostre, també?
4: Sou molt bona gent!
1: Xxt, silenci.
2: Per nostre, el Clara i Carlos TV3, Washington.
1: O el Catalunya Ràdio.
5: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
1: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
2: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
1: Molt nostre.
0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
6: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
7: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
8: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.
9: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Escolta, Zicat.
1: I've seen the devil dance on set in every place.

0: I think I might.
1: Okay, 3, 2, 1, let's jam.
2: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
3: Jazz Batussi.
4: Aquesta setmana sessió en la que sincopem la nit a base de ritmes llatins, jamaicans i soul. Viatjarem a Argentina amb Mel Muñiz, a Hawaii amb Taj Mahal i Los Lobos, viatjarem a Nova Orleans amb Charlie Halloran i a Osona amb els Muniats.
2: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
5: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
6: Sabi que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
6: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí... Els Matiners, amb Xavi Canalia.
5: El programa que desperta Catalunya.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: La Filmoteca de Catalunya, amb la col·laboració de la Mostra de Films de Dones, presenta una retrospectiva de la cineasta i artista visual Barbara Hammer, que va concebre el cos com a espai de coneixement i d'acció política. Filma el desig, el tacte i la vulnerabilitat com a formes de pensament i gest de llibertat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. ICAT.
0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
3: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
4: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana sessió en la que sincopem la nit a base de ritmes llatins, jamaicans i soul. Viatjarem a Argentina amb Mel Muñiz, a Hawaii amb Taj Mahal i Los Lobos, viatjarem a Nova Orleans amb Charlie Halloran i a Osona amb els Muniats.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
4: Here's to many more exciting adventures.
5: Em dic Salvatore Marino.
6: You and me are the best. Ah,
7: l'home més canta,
0: Passió pels videojocs.
3: Generació Digital, amb Albert Murillo.
8: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
3: iCat.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana sessió en la que sincopem la nit a base de ritmes llatins, jamaicans i soul. Viatjarem a Argentina amb Mel Muñiz, a Hawaii amb Taj Mahal i Los Lobos, viatjarem a Nova Orleans amb Charlie Halloran i a Osona amb els Muniats.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Cada matí, els experts, hi passen coses tan increïbles com aquestes.
3: Laia, què ha passat avui amb el tren?
4: Mira,
3: per què has arribat a aquesta hora?
4: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès, és que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
3: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
4: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
3: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
4: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
3: Ah, és el primer.
4: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
3: Segur que
4: no
3: pot...
4: T'ho juro, t'ho juro.
5: Bueno, vale.
3: Ara miraré el
4: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
3: Ara miraré
4: el fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
3: Diu mansplaining.
4: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
5: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
4: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
5: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
4: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
5: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

0: senyal.
1: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana sessió en la que sincopem la nit a base de ritmes llatins, jamaicans i soul. Viatjarem a Argentina amb Mel Muñiz, a Hawaii amb Taj Mahal i Los Lobos, viatjarem a Nova Orleans amb Charlie Halloran i a Osona amb els Muniats.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat. El teu gat còsmic torna a casa.
4: Ho hem aconseguit!
5: Sí!
3: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
5: Visca!
6: Visca!
3: Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
5: A volar!
0: Linkat.
7: Linkat.
8: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
7: a iCat.
0: A iCat.
8: iCat.
9: Al juny, el cicle Gaudí projecta Estrany riu de Jaume Claret Muixart a 134 poblacions catalanes. Un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi. Recomanat per iCat.
8: Linkat.
0: Linkat.
7: Linkat.
0: A iCat.
7: A iCat.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
3: Oh, yeah!
0: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
2: Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a iCat.
1: Aquesta veu m'encanta!
2: A mi m'encanteu vosaltres. Cada diumenge a iCat t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
4: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'iCat.
2: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
5: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
2: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a iCat.
2: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a iCat.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots nosaltres, el Defo.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: ICAT Weekend.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana sessió en la que sincopem la nit a base de ritmes llatins, jamaicans i soul. Viatjarem a Argentina amb Mel Muñiz, a Hawaii amb Taj Mahal i Los Lobos, viatjarem a Nova Orleans amb Charlie Halloran i a Osona amb els Muniats.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
0: Escoltes i cats.

0: Videocard.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
1: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
3: Pausa.
1: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
4: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
5: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
3: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
1: Pausa.

0: escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.
0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.

0: Els experts, temporada 14.
1: Diuen que en aquesta la cosa es posa interessant.
2: De què va el programa?
0: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
0: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
1: Quin número de temporada, per cert?
2: 14.
0: Escolta la ràdio i esmorza.
3: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
3: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
4: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
5: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
3: Pausa.

0: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
1: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
1: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
1: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
1: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
1: Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: El programa que desperta Catalunya.
3: Ok, 3, 2, 1, let's jam.
2: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
4: Jazz Batussi.
5: Aquesta setmana sessió en la que sincopem la nit a base de ritmes llatins, jamaicans i soul. Viatjarem a Argentina amb Mel Muñiz, a Hawaii amb Taj Mahal i Los Lobos, viatjarem a Nova Orleans amb Charlie Halloran i a Osona amb Els Muniats.
2: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

0: mouth.
1: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: Laia, què ha passat avui amb el tren?
3: Mira,
2: per què has arribat a aquesta hora?
3: Mira, el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
2: Saps què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
3: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
2: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
3: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
2: Ah, és el primer.
3: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans.
2: Segur
3: que no
2: pot...
3: T'ho juro, t'ho juro.
4: Bueno, vale.
2: Ara miraré el
3: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
2: Ara miraré.
3: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
2: Diu mansplaining.
3: Que et foll...
1: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
6: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
5: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
6: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
7: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
5: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
6: I sempre que ho vulguis, al web i l'app. Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: think I might.
1: Okay, 3, 2, 1, let's jam.
2: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
3: Jazz Batussi.
4: Aquesta setmana sessió en la que sincopem la nit a base de ritmes llatins, jamaicans i soul. Viatjarem a Argentina amb Mel Muñiz, a Hawaii amb Taj Mahal i Los Lobos, viatjarem a Nova Orleans amb Charlie Halloran i a Osona amb els Muniats.
2: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
5: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
6: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
6: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
5: El programa que desperta Catalunya.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Escoltes ICAT.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Un goig i una joia que torni a arrencar la pista. El meu nom és Miqui Puig, Miqui Puig als plats. I cada tarda m'invento això, la vida en una discoteca fictícia. De dilluns a dijous, de 8 a 9. Novetats capbotades al passat. DJs convidats i avui un clàssic. Però el clàssic d'avui és superespecial. A 1996, un segell petit de Barcelona anomenat Cosmos editava Palé, una peça increïble. Una col·lecció de cançons feta per un músic de Bilbao anomenat Madelman. Madelman ens va regalar Palés i ara que se'n fan 30 anys, demà s'edita en vinil una altra referència del segell Cosmos i aquest Palé. Però aquest Palé ha revisitat José Luis Rebollo Madelman, ha revisitat sencer Palés. Palé ara es diu Idem Palé i tu avui el sentiràs, a més amb l'afegitó de que ell ens farà comentaris algunes de les peces editat per Cosmos Records. Celebrem els 30 anys d'aquella electrònica que es feia a Barcelona, naïf, bonica. El disc, el doble vinil, s'obrirà amb Chao Amigo. Els que teniu el CD tindreu la sort de veure com aquesta música increïble, feta a Bilbao a 1996, té una revisitació ara mateix.

0: com ho diríem, un clàssic abans d'un clàssic, perquè les peces originals han sigut regravades per l'edició de 30 aniversari que en Madelman ha fet per celebrar la sortida en vinil d'un dels discos d'electrònica més bonics dels 90. A mi em va marcar com poques coses instrumental, inspiradíssim en coses que ens agradaven. Penseu que el 96 es feia tot amb uns instruments molt arcaics i José Luis feia una cosa meravellosa, eleganta. Idem Palé, demà surt en vinil i ja hauries de córrer a tenir-lo.
1: Hola, soy Madelman y estoy presentando mi disco Idem Palé, edición vinilo, en pista de fusta, con Kipuch en 3-cat.
0: Les revisions que han fet han sent boniques, en sobremanera. Rock 1, més cançons d'Idem Palé, un clàssic de 1996, reeditat i regravat, ara mateix per Madelman.

0: la revisió de Madelman del seu rock o no, per dir d'en Palé. A l'edició original feia 9-track album for sport use only. Relatava que trucava un Alesis, un Casio, un Zaxonic, un Moog, que feia servir un Macintosh en Cubase, una Maki i una Yamaha, un DAT de 8 pistes i res més. Era electrònica molt, molt senzilla, que sentir d'avui és, mare de Déu, senyor.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: El clàssic del Pista de Fusta.
0: La increïble revisió que avui estem fent del 30 aniversari d'això, del Palé de Madelman. Favorit es va convertir gairebé amb una paraula que corria de boca en boca, que a casa ja fèiem servir des de feia anys, que va servir després per titular un àlbum de servidor, però que en l'electrònica de Madelman ens feia somiar. Era un CD que portàvem els primers aparells electrònics d'MP3, que el fèiem servir per menjar, per dormir, per somiar, per conduir. 30 anys d'aquesta increïble favorita.

Et presentem el clàssic del Pista de Fusta. Et presentem el clàssic del Pista de Fusta.

0: Hola, soy Madelman y estoy presentando mi disco Idem Ballet, edición vinilo, en Pista de Fusta. Kipuch, en 3, cat.
1: Madelman ens està presentant Idem Ballet, la seva revisió d'aquest gran clàssic que reedita en vinil a través de Cosmo Records, Satellite Kanka, la les edicions austro-húngares, música electrònica que es va fer el 96, que sona encisadora, que té moments com record, que en José Luis va obert tots els arxius i els ha revisitat. Pel goig i joia dels que vam créixer amb aquell disc, una electrònica, pioners de la cultura de clubs, que així ens en dèiem, que només volíem ser feliços i descobrir a cada pas música nova. Això és record.

has de córrer ja a la teva botiga favorita a demanar el vinil. Idem Palé. Va ser l'edició amb CD de Cosmos Records amb la referència Cosmos 004, la que va fer història. Avui, 30 anys després, Cosmos Satellite K i Discos Austrohúngaros reediten aquesta meravella. Gràcies, José Luis, per haver-nos fet la teva visió, els teus comentaris d'una obra magna que a casa per sempre serà un dels millors discos de l'electrònica feta a l'estat espanyol. Avui ICAT ha sigut

0: El clàssic Idem Palès, que s'estrena demà. Com que és menut, és en vinil i és poc, i afegirem coses molt boniques que en Madelman va signar als 90. L'electrònica necessària i eleganta de Madelman.
1: Question for today, who stole the soul?
2: Qui no balla, no és viu. Who stole the soul? Pista de fusta, amb Miqui Puig. Who stole the soul?
0: Madelman va ser un dels invitats a celebrar el repertori de l'Aviador Dro. Ella es va encarregar de fer la versió de la sintonia de la moda estandarditzada.

si una cosa ha caracteritzat sempre la música de Malelman és l'elegància i el minimalisme. L'any 2000 era invitat en un disc d'homenatge que també va fer Cosmos a revisitar el repertori de l'aviador Dro i sus obreros especializados, uns pioners de l'electrònica industrial que no han deixat de tocar mai. Avui t'estic posant extras amb un disc increïble que hem estrenat del senyor Malelman. I ara tot quadra, Fangoria, Malelman i una versió d'una de les millors cançons que mai va escriure, Tino Casal. Per al Fan Club de Fangoria es van ajuntar Malelman i Fangoria per gravar Bailar hasta morir.

Madelman el mateix any que editava Pelé. Era invitat per Fangoria a gravar aquesta versió de Tino Casal i una cançó de Tecnopop es convertia en una perfecta visió dels temps que corrien d'aquells 90. La cultura de clubs, l'electrònica, ens donava els primers festivals, ens feia sentir especials i ens feia ballar amb els braços molt i molt oberts. Avui hem presentat un disc que surt demà, que es diu Idem Pelé, i ens l'ha presentat el senyor Madelman. Un senyor Madelman que també era invitat per un segell del País Basc anomenat Novofònic, participant amb ells en un altre recopilatori. I allà els hi recalava aquest Nitro 78, electrònica eleganta, amb una gran eleganta.

0: el món únic d'en Madelman. Mitro 78 era una peça del col·lectiu Novofònic en el recopilatori de l'any 97. En José Luis, en Madelman, agafava aquesta peça original d'Ivona Radkin i de Javi Pez i li donava el seu toc únic i especial. Són peces que us estic regalant per si no coneixeu en Madelman, perquè us poseu a la recerca ja del músic màgic d'aquest bilbaí absolutament elegant, de poques paraules, de riure increïble, amb el que he ballat, amb el que he passat nits de riure i que ha decidit ara regalar-nos un altre cop i d'en Palé. El disc surt en vinil demà. El treu Cosmos Records i els austrohúngaros, edita Satellite K. I tu el gaudeixes a la pista de fusta abans que ningú. Més coses que li va deixar. La trajectòria del Madelman va ser cançons en els recopilatoris del segell Cosmos. A l'any 99, juntament amb el guitarrista José Anitua, el membre de Cancer Moon feia col·lisionar l'escena de rock de Bilbao amb la seva electrònica i es treien de la màniga una peça increïble anomenada Drama Bank. Ets a la pista de fusta. Ja ho saps que avui és
1: el clàssic del pista de fusta.
0: Un dia especial.

0: Un dia més, Pista de Fusta et dona gràcies per haver-nos triat. Pista de Fusta avui ha tingut clàssic. I Dembélé, que et surt demà. Albert Salmerón ens va fer el favor. Li donem les gràcies des d'aquí. I a tu t'emplacem perquè busquis el 30 aniversari d'un disc meravellós. Fet a Bilbao, editat a Barcelona. I que sents aquí, a la Pista de Fusta. El clàssic del Pista. Miqui Puig, Els Plats et diu gràcies. Demà hi tornem. Sempre hi tornem.
1: El clàssic del Pista de Fusta.
2: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
3: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
4: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Sóc un locutor.
2: Ai, que mono!
3: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
6: Oh, yeah!
2: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
5: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
3: Aquesta veu m'encanta!
5: A mi m'encanteu vosaltres.
1: Escoltes ICAT. Comença Les Gates, un programa en què es parla de tot sense saber gaire de res. Les Gates, amb Mariona Batalla i la seva manada felina.
7: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més perillós d'ICAT. Per què més perillós? Doncs perquè farà uns 4 mesos jo no sabia què era un jab, un cross, un hook, un tip, un uppercut, un low kick, però vaig decidir començar una nova aventura i endinsar-me en el món dels esports de contacte. No heu de patir, nenes, perquè el que passa al tatami es queda al tatami, però tampoc us heu de preocupar pels cops de puny que estic aprenent a fer, perquè els que esteu al costat del discurs de les gates ja sabeu que jo us protegiré sempre dels missatges d'odi, però sempre. Tornant al tema d'avui, les arts marcials i els esports de contacte. Avui us farem una petita masterclass amb el Lucas Moya, que és esportista, però sobretot és una de les persones al càrrec d'Esport Rogent, un gimnàs que porta 30 anys especialitzat en esports de contacte i arts marcials, que durant molt de temps va estar liderat pel mestre, en Pau Descansi, Xavi Moya, un dels esportistes més complets del nostre país, amb títols com 9 vegades campió mundial de full contact, campió mundial de kung fu, o 3 vegades campió d'Espanya de boxa professional. També tindrem el Joan Carles Montaner, que és deixeble i mestre de l'escola del Xavi Moya, amb més de 20 anys d'experiència en entrenaments i 25 anys de competició en kickboxing i Muay Thai. Acumula més de 180 combats disputats i ha estat o és campió de Catalunya i Espanya de boxa amateur i professional, també en les mateixes categories de Muay Thai i de kickboxing, i campió d'Europa d'aquestes dues disciplines de les que avui parlarem amb ell. Jo us parlaré també una mica dels meus inicis en aquest univers, i us dic que no són gaire interessants perquè no tinc gaire a dir, però bueno. També us aviso de que la cosa no anirà de cops de puny i testosterona, que en parlarem també, sinó que abordarem una mica la part més marcial de les arts marcials, el tema del compromís, de l'esforç, de la dedicació i fins i tot una mica del sacrifici. I mireu, jo, nenes, ja aquestes alçades de la temporada he perdut la creativitat i no sabia de què fer-vos la selecció musical, perquè dubti que hi hagi cançons en català que parlin de tècniques de kung fu, que si les hi ha, doncs me les feu arribar i jo encantadíssima de sentir les vostres recomanacions musicals, però he decidit tirar pel dret amb una cosa fàcil i us he fet tria de cançons que em poso per entrenar i pujar-me els ànims, així que us deixo amb aquesta cançó de Martí, el projecte liderat pel senyor Chen, el Michi i el Galgo Lento, amb aquesta cançó que es diu, doncs també, Martí.

0: Yo no le creo. Dice que mi cama no entró como modelo.
1: Suposo, nenes, que la vida adulta sent una persona neurodivergent és una mica això. Un dia et lleves tranquil·la i l'endemà decideixes apuntar-te a un gimnàs d'arts marcials perquè... per què no? Jo vaig ser una nena molt femenina durant la meva infantesa i vaig complir amb absolutament tots els estereotips del que implica ser una nena de veritat, molt entre cometes. Barbies, nadons de plàstic, pintar ungles roses, disfresses de princesa, pel·lícules Disney i extraescolar de dansa. Mentrestant, el meu germà gran era un nen de veritat, entre moltes cometes, perdoneu, Pokémon, videojocs, figuretes d'animals salvatges, tazos i extraescolar de taekwondo. I he explicat moltes vegades que d'adolescent jo vaig tenir una mena de desengany estrany amb la feminitat. Vaig passar per una minicrisi d'identitat en la que vaig intentar renunciar a tot allò que era femení. I crec que quan parlo d'aquesta crisi era, en realitat, que volia agradar-los als nois. Lol. Però bueno, amb el temps he ressignificat tot aquest univers i he fet les paus amb la purpurina, amb el color rosa i els relats de princeses. De fet, ara sóc el tipus de persona que es qüestiona el binarisme de gènere i es pregunta si hi ha coses de nen o de nena, entre cometes, o actituds o tendències o fins i tot energies d'allò que en diem masculí i femení. Tot això entre moltes cometes. Sobre mi mateixa tinc molts dubtes. Crec que sóc i llueixo superfemenina. Per exemple, em flipa portar les ungles llargues, portar escot tot i no tenir tetes, dur sabates de plataforma i ser una mica així com sensual, una tia una mica misteriosa. Però també em flipa anar a concerts de punk, tocar la bateria, aixecar molt de pes al gimnàs, anar a parcs de calistènia i ara de sobte barallar-me amb gent que no conec de res. Als 27 anys he decidit iniciar-me en l'univers de les arts marcials. I és clar que he pensat que és tard i que ningú es converteix en un prodigi als gairebé 30. Tiger Woods sortia a la tele fent exhibicions de golf amb només 2 anys. A Rafa Nadal, amb 12 anys, ja era considerat una de les grans promeses del tennis estatal. Del Messi es parlava com un talent excepcional quan estava al planter. Mozart, el cas més famós, componia i actuava davant de la noblesa quan era un nen. Stevie Wonder ja triomfava com a Little Stevie Wonder amb 13 anys. Michael Jackson estava al Jackson 5 i era una estrella mundial abans de l'adolescència. I Macaulay Culkin es va convertir en una de les cares més famoses del món amb sola casa amb només 10 anys. Però jo vaig dir-me a mi mateixa, Mariona tia, tu ets més Rosalía el Factor X i crec que la teva possibilitat de tornar-te bona existeix, així que ningú neix a presa ni sabent del tot.

0: Rosalía.
1: Rosalía, no passa res, ets una tia xulíssima i avui us explicaré coses que m'estan ensenyant les arts marcials i que m'estan posant molt a puesto. Primer de tot, aquesta cosa és molt forta. Estic molt mal acostumada a que tot se'm doni bé a la primera. I de sobte, no. No tinc ni idea de pagar patades, noies. Vivim en una cultura on sovint només ensenyem el resultat final, no veiem a la gent quan ja és bona, no quan eren principiants. Les arts marcials et posen davant d'una realitat molt incòmoda, que és no et sortirà. La puntada de peu no pujarà prou, perdràs l'equilibri, confondràs moviments, no seràs capaç de fer una sèrie de cops sense confondre dreta i esquerra i et sentiràs ridícula. I no passa absolutament res. Per l'autoestima crec que és molt potent perquè t'obliga a separar el teu valor personal del teu rendiment. És a dir, tia, ets una tia validíssima, encara que t'estigui costant aprendre a fer dreta esquerra. No ets menys vàlida perquè una cosa no et surti, simplement estàs aprenent. Segona cosa, importantíssima, mai és tard per començar. Quan som petits, provem coses constantment, tota l'estona. I quan ens fem grans, només fem allò que ja sabem fer. Com si hi hagués una edat com per començar a cantar, estudiar una carrera nova o aprendre un idioma o, en el meu cas, a fer Muay Thai. Entrar en una disciplina nova als 27 anys és una manera com de recordar-me que encara puc construir versions noves de mi mateixa i a nivell de salut mental també és això, que és aquesta idea de no quedar-te atrapada en la idea del que, com, de les coses de les quals ja estàs feta, sinó que ets una persona canviant i que pot anar aprenent coses noves. Perdre la vergonya d'entrar a un lloc nou sense conèixer ningú ni tenir-ne ni idea. Potser aquesta és una de les lliçons més infravalorades, que és, no he dit gens bé aquesta paraula, infravalorades, que és el fet d'entrar sol en un gimnàs on tothom sembla saber fer el que fa, menys tu, que això et genera una sensació com de vulnerabilitat enorme. I després descobreixes una cosa, que és, ningú t'està jutjant com tu pensaves. De fet, literalment no li importes a ningú perquè tothom està a la seva i està aprenent i formant part del seu propi aprenentatge. És a dir, moltes vegades la nostra autoestima pateix com per les opinions dels altres, però que en realitat aquestes opinions són les coses que pensem nosaltres de nosaltres mateixes, que les posem en boques d'altres per poder justificar que estem fent el ridícul. I no, nenes, és que no té res a veure amb això. Les arts marcials t'obliguen a conviure amb aquesta incomoditat fins que et deixa de fer por. Jo he de confessar que després de 3-4 mesos segueixo sentint-me ridícula, però és molt divertit, perquè quan li agafes el gustí del ridícul dius, em puc permetre fer el ridícul perquè me la pela tot. Una de les coses amb les que parlarem amb el Joan Carles Montaner, amb el meu entrenador de Muay Thai d'aquí una estona, que és el fet d'honorar el cos, la salut i aquesta part espiritual que té a les arts marcials. Hi ha una diferència molt gran entre utilitzar el cos i evitar-lo de forma conscient. Molta gent es pensa que o connecta amb el seu cos només quan una cosa li fa mal, quan no li agrada el que veu al mirall o quan sent que no està prou en forma. Però les arts marcials et reconnecten amb el teu cos des d'un altre lloc, no? De què és capaç de fer, com es mou, com respira, com respon davant d'una situació d'estrès, com es recupera de tot això. I això acostuma a ser una cosa que el que et fa és generar-te una relació més respectuosa amb tu mateixa. Per últim, últimes dues coses que estic aprenent jo a Muay Thai. És que avui estic dient una de statements, nenes. La força no és el contrari de la fragilitat. Explico. Abans de començar, molta gent associa la força amb aquesta idea de duresa. Després descobreixes que les persones més fortes dins d'un art marcial o més fortes que coneixes així en la vida en general, acostumen a ser també les persones més humils, aquelles que demanen ajuda quan la necessiten, que saben reconèixer els seus límits, i aquí està la fortalesa de la veritat. No en fingir que ets una màquina indestructible, sinó en reconèixer aquesta part més vulnerable de tu, fer les paus, abraçar-la i evitar-la. I per últim, nena, sempre seràs principiant en alguna cosa. Potser aquesta és la gran lliçó del meu contacte amb les arts marcials. Arriba un moment en el que deixes de voler ser la millor de la sala i simplement vols continuar aprenent, ser la millor versió de tu mateixa i tot això és super alliberador, perquè vol dir que ja no necessites demostrar constantment el teu valor, sinó continuar creixent i confiant en les teves capacitats de fer les coses bé, i si no, doncs de passar-te el millor possible durant el procés d'aprenentatge, i recorda que no ets ridícula, sinó que simplement estàs aprenent. I si estàs en un moment de baixeta autoestima, avui et dedico aquesta cançó de la llum, Headliner, que me l'he posat mil vegades per entrenar i sentir-me una tia xula, poderosa, forta i també fràgil, per què no?

0: Ens volien callades, però ens trobaran a l'antena. Cada diumenge a la sintonia d'ICAT, de 9 a 10 del vespre.
1: Sí, hem de parlar de reines que m'han posat forta al gimnàs sense saber-ho. La Llum és una d'elles i la Boineta també, inesperadament, amb aquesta cançó Vés-te'n de la festa, que parla una mica com d'enfadar-se amb una amiga, però bueno, de vegades també de l'enfado surten bones coses.

0: dia tenim el sofà de les gates del Lucas Molla, que com us deia al principi és esportista, però també és una de les persones al càrrec d'Esport Rogent, aquest gimnàs que va regentar durant molt de temps el Xavi Molla, un dels esportistes més complets del nostre país. Com estàs, Lucas?
1: Doncs molt bé, molt content d'estar aquí per primer cop.
0: Escolta, anem al principi principíssim, que és que el teu pare va ser com més que un esportista, perquè va representar com una institució dins del món dels esports de contacte. Tu eres conscient d'això? O sigui, quan vas ser conscient que el teu pare no era només el teu pare?
1: Bueno, doncs des de petit ja més o menys sabia que era una persona rellevant o important, però fins que no creixes i comences com a conèixer la gent que el coneixia o que era com admiradora seva, no ets conscient de lo que era, perquè sempre ha sigut molt, molt senzill, molt, com molt normal. A més, aquest esport, més en aquella època, era una mica de nicho i no era una superestrella així com que anava pel carrer i no podia ni fer dos passes. Així que, doncs, quan ets més gran ja hi coneixes a la gent que sí que l'admirava, que no era tothom.
0: Ja,
1: era diferent.
0: I tu vas tenir en algun moment la sensació que havies de seguir el seu camí? Tipo, jo què sé, igual t'has plantejat, vale, vull fer futbol. No, però hauria de fer boxa perquè el meu pare ha fet tal.
1: No, jo crec que mai m'he tingut aquest plantejament. Jo des de petit sempre he estat al gimnàs, ja des que tenia 4 o 5 anys ja m'han ficat a fer un art marcial, i ja des de fins al dia d'avui. Sempre m'ha agradat, llavors no he tingut aquest qüestionament de dir, ostres, doncs potser m'agrada una altra cosa. M'ha agradat. Si no m'hagués agradat, tal com sóc jo, hagués fet una altra cosa i el meu pare mai m'hagués dit res. Mm. Mai ens va forçar ni a fer arts marcials ni res. Perquè, en canvi, el meu germà, que és més gran que jo, ha fet tota la vida futbol perquè no li agraden les arts marcials. O sigui, yeah. Estan les dues vertents de la pel·lícula.
0: Però tu sí que has estat com sempre vinculat al gimnàs. Quan tu vas néixer, el teu pare ja tenia el gimnàs?
1: Sí. Quan jo vaig néixer, el meu pare ja s'havia quasi retirat. O sigui, no del tot, però ja estava en els seus últims anys de la seva carrera. O sigui, ja portava el gimnàs des de feia molt temps. De fet, el va obrir amb 22 anys, al gimnàs. O sigui, fa molt, molt, molt temps.
0: I hi havia escena de... Bueno, escena com comunitat de boxa i d'esports de contacte tan enrere?
1: Sí, o sigui, la comunitat sempre ha estat. El que passa que amb el temps cada cop és més forta i és més popular. Abans era molt més esport de nicho, ara cada cop és més obert i el practica tothom. Abans sí que els anys potser... A veure, jo no havia nascut, però els anys 90, principis dels 2000 o 80, doncs era un esport reduït a menys gent. No com ara, que sí que tothom està practicant-lo, està de moda i és molt més normal i habitual.
0: Clar, això t'anava a dir, corrent al gimnàs, has vist com aquest auge... És que jo no sé si és com... moda, o sigui, no sé si és com causa i conseqüència, pues el tema de la velada, de la moguda aquesta del Jordi Wild, no? Com que aquestes coses s'estiguin fent virals, però jo veig com una pujada molt heavy del tema dels esports de contacte.

0: ostres, té curiositat i vol provar-lo, potser el prova un parell de classes, veu que no és el seu perquè és sacrificat i el deixa, però almenys ara no hi ha aquesta barrera de dir, ostres, doncs no m'atreveixo a provar-lo. No, ara tothom pues, el prova sense cap problema.
1: Anem al teu pare un altre cop. El teu pare va morir el 2023 en un accident de moto a Barna, que jo he mirat a la premsa i va remoure com moltes queixes perquè just va ser a la cruïlla entre Aragó i Sicília, un lloc on havien hagut com més de 10 accidents en el mateix lloc.
0: Sí, sí, sí, és una negligència de l'Ajuntament en aquest cas o del responsable d'aquella zona, perquè va ser una zona que va estar en obres durant gairebé un any o dos anys perquè no s'aclaraven entre el tramvia, entre tal, una cosa i l'altra, i està mal indicat, era una zona, un punt negre de Barcelona, i sí, sí, hi havia molts accidents. De fet, ara encara tenim una causa oberta amb l'Ajuntament per veure com es soluciona això.
1: Mm-hmm. Clar, bueno, és que en aquest cas és com, bueno, ja em pots donar tots els diners del món que...
0: No, exacte, és almenys per sentir que has fet justícia d'alguna forma, però igualment et poden donar tot el que sigui, que preferiria tindre el meu pare.
1: Clar, 100%. Clar, tu com vius la seva mort? Perquè no és una cosa que és una malaltia o una cosa que és pal·liat com a poc a poc, sinó que és d'un moment per l'altre, ja no hi és.
0: Bueno, doncs és una cosa que ningú t'ensenya o ningú et prepara a afrontar, però que al final és una realitat i que has d'afrontar de la millor forma possible i sense intentar enfonsar-te. És una putada, però és el que hi ha. No hi ha una altra.
1: Clar, mor el teu pare, de sobte el gimnàs es queda sense una persona que el regenti. Tu vas tenir clar des del principi que volies tirar-lo endavant?
0: Jo sí, 100%. Jo ho volia. O sigui, és una cosa que hagués volgut ell. Llavors jo en aquest... d'aquest pensament dic, ostres, haig de fer-ho ni que sigui per ell, haig d'intentar-ho, perquè intentar-ho no m'ho pot treure ningú, perquè hagués sigut molt pitjor que ho hagués no hagués ni intentat. A més, hi ha una curiositat, que ell va obrir el gimnàs a l'octubre amb 22 anys i jo vaig agafar-lo també un altre cop quan va morir a l'octubre amb 22 anys. O sigui, és una casualitat d'aquestes que estava un dia pensant i dic, ostres, no pot ser això.
1: Ja, bueno, sí, això sí. Que dius, casualitat o no,
0: exacte.
1: Jo què sé.
0: Sí, sí.
1: Clar, quan tu agafes les regnes del gimnàs, penses, per exemple, o prens decisions pensant el meu pare hagués fet això? O tu portes el teu terreny i és com, no, jo sóc el Lucas i ara ho tiro endavant com jo vulgui o com jo pugui?
0: Bueno, de tot una mica. O sigui, les decisions potser més banals o més normals sí que potser les prenia jo. Hòstia, jo crec que això funciona millor, o fer aquest canvi o l'altre. Però decisions així com més importants o de tracte amb la gent, de tracte amb les persones, dic, ostres, què hagués fet aquí el meu pare? Perquè ell sí que era com molt conegut per ser com una persona calmada, sempre mai enfadar-se amb la gent, sempre buscar la millor solució, i dic, ostres, aquí haig de calmar-me i buscar el que hagués fet ell.
1: Clar, perquè vosaltres teniu, bueno, literalment contacte amb moltíssima gent i justament et volia preguntar, Lucas, què creus que té el gimnàs que hagi fet que hi hagi tantíssima gent que vulgui formar part com d'aquest Team Moya?
0: Bueno, jo crec que quan entres al gimnàs ja et sents acollit des del primer moment. O sigui, no és un ambient hostil per res, ni que et sents incòmode. Jo crec que quan entres ja tothom, tant els companys, bueno, els socis, la gent que entrena, la gent que està a càrrec de les classes, doncs ja t'invita una mica com a formar part de l'equip. I això, doncs, a les persones que potser venen amb pors o venen que no estan segures de si mateixes, doncs els hi fa entrar a una comunitat que les acull o els acull sense cap problema.
1: Està guai també perquè el gimnàs, tu et pots imaginar com un gimnàs d'esports de contacte, com una cosa com molt testosterònica, plena d'homes que estan molt forts, però teniu des de nens de 4 anys que comencen a provar el boxe o el taekwondo fins a la persona de 30 que està competint. Creus que això també podria ser com un dels valors positius de que estigui com en contacte tota aquesta gent?
0: Sí, sí, la veritat que sí. La veritat que, com has dit, toquem des de nens de 4 fins a persones de... Jo crec que, mira, hi ha una classe pel matí que tenen... Són unes lleies que tenen 90 anys i estan en el gimnàs de fa 30, o sigui...
1: I què fan, boxa també o...?
0: Bueno, ara ja fan com un aeròbic, unes classes especials per elles,

0: perquè clar, no poden fer el que fa tothom. Però sí, mai, bueno, jo des que estic aquí, i sobretot el meu pare, mai ha tancat la porta a ningú. O sigui, l'ambient que hi ha també és fruit de que tothom pugui vindre i no sigui només per un cert tipus de persones, ni res. També és veritat que podem tocar tanta gent perquè tenim diverses sales i poden com separar. O sigui, si tingués una sala no podríem fer com diferents grups ni res. Això també és gràcies a les instal·lacions que tenim.
1: Què li diries a algú que vol iniciar-se en el món de les arts marcials o dels esports de contacte i que li fa por, li fa vergonya presentar-se al gimnàs i dir, escolta, que vull provar això?
0: Bueno, doncs el principal és que amb pors i amb inseguretats no arribaràs gaire lluny. Llavors has d'intentar sortir de la teva zona de confort i provar no només aquest tipus d'esport, sinó qualsevol cosa que vulguis provar. I si un cop ho proves no t'agrada, sí que pots parar o no tornar, però jo crec que quan proves una cosa que portes temps que vols provar i això, sempre t'acaba agradant. I a més, si tens un gimnàs com aquest que t'acull, doncs sempre és més fàcil.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Lucas. Teniu tota la informació a les xarxes socials, no? del gimnàs, no sé com és a Instagram, Esport Rogent
0: BCN, crec.
1: A veure, Esport... Bueno, no tindré cobertura. Esport Rogent BCN, sí. I si no ho teniu al web, res, i ens veiem aquesta tarda.
0: Moltes gràcies per pensar en nosaltres.
1: Que va, Jope, moltes gràcies a vosaltres. Us deixo una cançó de Baixa Permanent, que és una altra de les cançonetes que m'he posat jo alguna vegada per entrenar, que el que ens diu és literalment el títol, que és Rendir-se no és una opció.

0: Silenci, que parlen les gates!
1: Ens quedem amb una mica de punk local, això que sentíeu eren els Baixa Permanent, amb Rendir-se no és una opció, i ara sentireu una estoneta als Remei de Calafresca, amb aquest Tot el que volem és ocupar-te el xalet, que és un homenatge a la cançó de Paper Planes, Paper Airplanes, ah, no sé com es diu, bueno, busqueu-ho vosaltres mateixes. Tot el que

0: Això que sentiu és la banda sonora del White Crew, que és la dansa prèvia als combats de Muay Thai, perquè comencem la xerradeta amb el Monta, que és el deixeble immens i mestre de l'escola del Xavi Moya, especialitzat sobretot en kickboxing i Muay Thai, amb més de 20 anys d'experiència en entrenaments i 25 anys en competició. Com estàs, Monta?
1: Molt bé, molta gana i molt content d'estar aquí. Bon dia i bon migdia a tots.
0: Ah, per cert, el més important és que és el meu profe de Muay Thai. Res de tot el que he dit és important, el més important és que m'està ensenyant a mi a pagar. Escolta, Monta, quan pensem en els marcials, ens imaginem com baralles, cops, però el Muay Thai és una mica com un estil de vida, una manera d'entendre la vida?
1: Bueno, el Muay Thai, a part d'un estil de vida, bueno, és una forma d'entrenar, de cultivar el teu cos, la teva ment, i a sobre aprendràs a defendre't, no? No només picar, hi ha un munt de conceptes i un munt de compostos que fan que l'art marcial i sobretot el Muay Thai estigui tan de moda.
0: Jo us poso una mica en context, el Muay Thai neix a Tailàndia com un sistema de combats dels soldats siamesos, que aquests, els siamesos, eren guerrers antics del regne de Siam, que és el nom actual de la Tailàndia fins a mitjans del segle XX, i doncs combatien contra els regnes veïns com Birmània, els Khmers o Laos, i portaven armes tipus espases, llances o arcs, però de vegades quan perdien l'arma el que feien servir és el cos. I explica'ns, Monta, per què és considerat l'art dels 8 membres, perquè el Muay Thai té en compte altres coses que no tenen, per exemple, el boxe.
1: Bueno, a part del que tu has dit, es diu l'art marcial dels 8 membres, de l'8 clenks, perquè pots picar tant amb els punys com les cames, com els genolls, com els colzes, i a part dintre d'aquest combat hi ha una part que es diu el clinch, que és el cos a cos, com si diguéssim que pots projectar i derribar el teu contrari sense projectar amb la cadera, només amb desequilibraments i escombrades.
0: Diries que és l'art marcial més... És que no sé si perillosa és la paraula, però com més potent o més completa?
1: Home, per mi sí. Per mi sí. Després hi ha, com si diguéssim, una altra variació, que és la boxa birmana, que és el mateix que el Muay Thai, perquè allà sí que hi ha barallant només amb venes i valen els cops de caps. Però el principal del Muay Thai és, sobretot, també els valors, el respecte, la disciplina i en si la forma física que t'instaura el cos.
0: Justament et volia preguntar per això, que és el tema de... Bueno, el White Crew, el que sentíem abans, que hi ha aquests rituals, aquestes reverències, no?, com aquesta mena de bendició del ring abans d'entrar, i això és una cosa que la gent no s'espera d'un art marcial. Com, o sigui, per què creus que és important aquesta part prèvia al combat?
1: Bueno, a veure, el White Crew, en veritat, el ball es separa, com si diguéssim, en dos parts, no? La primera part, que és quan surten els lluitadors i donen una volta per al quadrilàter, netejant les cordes i saludant els racons, això es diu Ramuai, ¿vale?, que és com una ofrenda a lo que és en si, pues, a tot el recinte, i als àrbitres, i bueno, una miqueta també a tot el que és el més espiritual. I després està la segona part, que és el White Crew en si, que és quan ja agafen el mig del ring i comencen a fer formes i comencen a fer, com si diguéssim, imitacions d'animals o d'alguna acció, i això és com, a part de que ser com molt ritual, molt místic, no?, per espantar el que és els esperits de la derrota, els esperits del dolor, és una ofrenda sobretot a, com si diguéssim, a l'entrenador, al Kiat, que és el gimnàs que hi ha allí, l'escola, no?, i a part a nivell budista, a nivell religiós i a nivell de Tailàndia o el rei, depèn de com s'ho vulgui interpretar.
0: Aquí ha arribat aquesta part també tan espiritual o s'ha perdut pel camí?
1: No, està arribant, perquè hi ha molta gent abans, quan jo vaig començar no hi havia molts vols ni molts viatges a Tailàndia, però ara la gent està viatjant molt a Tailàndia, llavors quan ja passes allà és com si passessis a un següent nivell, no? Llavors és quan en veritat vius el Muay Thai en el seu estat pur i és quan que jo crec que t'entra ja l'estil de vida del Muay Thai.
0: Ara diré una cosa que igual es contradiu amb el que parlàvem amb el Lucas, però creus que el Muay Thai està fet per tothom?
1: Sí.
0: Però no creus que has de tenir com un estat mental d'estar preparat? Mira, és que jo crec que del que vull parlar és la poca tolerància i la frustració en general. És a dir, que vivim en un moment en el que ho volem tot ja i ràpid i que tot ens surti bé, però jo porto, jo què sé, 3-4 mesos fent Muay Thai i sóc superdolenta. I estic enfrontant-me a això, tot i que em faci ràbia. Creus que la gent tira la tovallola? És a dir, que ve tres classes i diu, pues això no està fet per mi.
1: Bueno, a veure, això és la teva opinió, ¿vale? Normalment no és normal, tot el món comença. Quan comences una cosa, sempre costa. Com es diu, no? Ningú neix amb un pas sota el braç, no? Tot té un procés, no? I aquest procés és començar de zero i continuar creixent. El bo que té el Muay Thai, que té tres variants, ¿vale? Tu pots intentar entrenar a nivell competició, que és molt exigent, que llavors sí que és molt dur, a nivell art marcial, per cultivar el cos i la ment, que també és dur, però és un altre nivell, i després com a defensa personal, que ja és el nivell i l'exigència que tu et vulguis o com a persona t'exigeixis. Però això sí, és veritat, o sigui, moltes vegades la gent, jo crec que aquest problema està tot a la societat, no? Que ho vol ja, o sigui, jo ho veig, ja ho faig ja, pensen que estan jugant a la Play o estan jugant a un videojoc i és superfàcil i en el moment em sortirà tot i tot. I no, això és una mica més complicat del que sembla, clar.
0: Tu has vist arribar gent al gimnàs que semblava com que no apuntava maneres, petar-ho, i al revés, gent que venia molt convençuda que ha tirat la tovallola?
1: Sí, jo, per exemple. Jo, quan vaig començar, ningú donava 4 duros per mi, no? L'únic que em va ajudar molt va ser el Xavi Moya. Jo, els primers meus combats, els vaig perdre, no sé si van ser 5 o 6 o 7 seguits. Vale, i a partir del setè és quan jo ja vaig començar, com si diguéssim, engranar la màquina, no? I vaig començar, però jo volia deixar. I el pare del Lucas, el Xavi Moya, em va convèncer, inclusive, com vaig pedir que el primer cop campió d'Espanya de boxe amateur a Santander, jo no volia anar perquè ja havia anat un any abans i m'havien eliminat a la primera ronda i no estava molt content i molt convençut, i em va dir, escolta'm, vés-hi, és una experiència, prova-ho, i jo... Sobretot ja, que és molt important, que jo confio en tu, jo tinc molta confiança en tu, i mira, vaig arribar i vaig anar, gràcies a ell, i vaig quedar campió d'Espanya.
0: Creus que, per tant, la figura de l'entrenador també és important per l'alumne o la persona
1: moltíssim.
0: Que estigui aprenent?
1: Moltíssim.
0: Perquè no només feu una preparació física en el gimnàs, sinó que també feu una mena com d'acompanyament emocional amb aquesta persona.
1: Moltíssim, o sigui, el que jo crec que també s'està perdent, i encara molts clubs ara, és això, o sigui, a part de l'entrenador sobre el Muay Thai, que és el cru o l'argent, o sigui, el que té que ensenyar és respecte a cultura i tradició. Vale, la tradició, normalment, si no estàs a Tailàndia perquè no és la cultura d'allà, la cultura de tradició té ser el que tu has viscut com a entrenador, el que tu has viscut en els entrenaments, i és el que té que continuar. Saps? Que això és el que intentem continuar del legat de Xavi Moya, la seva forma d'entendre les coses, els entrenaments, a les persones, a les disciplines, a tot. I la gent no ho sap, però un entrenador, normalment, jo suposo que a tots nivells, eh? Poder aquí a les arts marcials és més, com si diguéssim, més contacte personal i més, i som psicòlegs, som metges, som dietistes, som entrenadors de funcional, de peces, de tot, o sigui, ens pregunten per tot i normalment intentem abarcar i ajudar tot el món en tot el possible.
0: Mira, justament l'altre dia em va sortir un reels de la Rorro, bueno, de les noies que participarà a la vetllada d'aquest any de l'Ibai, que parlava de restriccions, bueno, ella parlava com una mica de la culpabilitat a l'hora de menjar perquè s'està preparant per una competició. I a mi em va entrar el debat moral aquest de, per una banda, crec que ningú s'hauria de restringir i hauria de tenir una bona relació amb l'alimentació, però per una altra banda, si el teu objectiu és competir, has de sacrificar segons quines coses.
1: Moltíssimes.
0: També feu aquest tipus d'acompanyament en el que la gent no caigui en obsessions... però que sigui una mica estricte, és a dir, que les línies són super fines.
1: A veure, normalment, tu quan entres ja a nivell de competició tens que tindre molt clar que això a la ment i a la teva força psicològica tens que tindre molt clar que això ho estàs fent per donar el pes o per poder competir. No té que ser un trastorn ni té que ser un problema teu. Passa que això és molt real, no només l'alimentació. Un competidor es perd moltes coses, es perd els complaints de les seves parelles, dels seus fills, dels seus pares, Nadals, verbenes, festes, i, bueno, i sobretot molts privilegis que dona la vida, però... Jo sempre ho deia a gran Xavi Moya, tot el món vol ser campió, però ningú vol patir el que és aixecar-se a les 6 del matí a córrer, fer dieta, estar 3 hores al gimnàs, bueno, tot el que és a nivell competició, cuidado, estem parlant de nivell competició, que és el que parlem de les tres variants que tenen, sobretot el Muay Thai, no? Ni el competitiu, art marcial o defensa personal, però a nivell competitiu és el 200% de rendiment i de sacrifici des d'aquest punt de vista de marció.
0: I de l'altra banda, l'altre extrem, la gent que va per tenir nocions bàsiques de defensa personal, Creus que és important saber, encara que sigui una mica, d'algun art marcial per enfrontar-te a la vida adulta en general?
1: Sí, qualsevol art marcial, però ja només per saber picar, perquè l'art marcial, sigui el que sigui, en principi, et dona una autoestima, te puja molt l'autoestima i una miqueta la confiança en ti mateix, no? O en ti mateixa, i llavors, si tu tens una situació que Déu no vulgui, i el millor sempre és evitar-lo, no? Però en un principi ja saps en un moment donat com actuar o com pot actuar l'altra persona, o que sigui molt impredecible, no? Però sempre tens com una mica d'estabilitat, no? Mental i emocional de la situació.
0: Mm-hmm. Creus que en especial a les noies ens va bé tenir una mica de nocions bàsiques d'això d'autodefensa?
1: Moltíssim. Moltíssim, a tot el món, no? A tot el món. Als nois i sobretot als xicots també, a part de que els instaura això, el respecte a la disciplina i els valors que tenen, a nivell de noies, pues sí, per estar una miqueta més segura, desgraciadament, de com està la societat avui en dia.
0: Per últim, Munta, parlem una mica d'això, com de la relació entre el respecte i la violència, perquè molta gent té aquesta imatge d'un lluitador, una persona que es baralla de forma professional, com algú molt violent o molt agressiu, però després realment els entrenaments, entrenes amb els teus col·legues, hi ha com aquest moment després de l'abraçada, després d'una competició, o sigui que va molt més enllà d'entrar a un ring, picar-se i baixar.
1: Sí, sí, no, la gent, a veure, només veu això moltes vegades, i jo m'incloeixo aquí, parlem des de la ignorància, no? Jo també m'incloeixo aquí, la gent només veu això quan tu puges al ring, però el que parlem no veuen el treball que hi ha darrere. Són les dietes, els entrenaments, la disciplina, l'esforç, la constància, i llavors jo, per exemple, per mi, jo he vist un altre puesto, no? Per mi, per exemple, el futbol sí que és violent, perquè el futbol no té que patindre com si diguéssim cap contacte, i ostres, foten unes patades, es foten unes entrades allà que no veixis, no? I després, en principi, pues, tot el que transmeteix al públic ho segueix, no? Però bueno, per mi no és violència, la gent pot pensar que és violència, i bueno, des del respecte a ell sempre i tot, pues, jo no crec que és violència, jo crec que tu adquireixes uns coneixements tècnics, uns coneixements físics, com si diguéssim, un nivell de físic que vols medir amb una altra persona que està igual o millor de les teves, igual que les teves condicions, i llavors això és com si diguéssim no violència, sinó intentar un competir amb una altra persona, encara sigui en cos, però per veure qui és millor.
0: I que al final, bueno, és el que dic sempre, que no competeixes per ser millor que l'altre, sinó per adonar-te'n que realment estàs traient la millor versió de tu.
1: Clar, bueno, per veure també el que diu, la millor manera de veure la teva evolució és portar-lo en el seu alt nivell, en el seu alt nivell és competir, no?
0: Doncs, gatetes, ja sabeu, jo us convido a totes a provar les arts marcials. Gràcies, Munta. Ens quedem amb una cançoneta per tancar el programa i ens sentim la setmana vinent. Res, que això s'acaba ja. Acabem la temporada i me'n vaig a vacances. Hala, a tot per culo. Adéu.

0: Apaga el mainstream, connecta't a les gates. Cada diumenge de 9 a 10 del vespre a la sintonia d'ICAT.
1: I per últim, últimíssim, gatetes, que se m'ha oblidat dir-vos que el Munta també és DJ, per això us havia posat aquesta cançó de Penca, Ciutat Podrida. Podeu seguir-lo a Instagram, bueno, si el busqueu, Juan Carlos Muntaner Fernández, allà el trobareu. I cançonetes així bailongues que m'han fet pujar l'autoestima per entrenar han estat també aquesta de la Sandra Montfort, que es diu Bandida. I crec que amb això sí que acabem el programa. Ens sentim la setmana vinent, que si tot va bé, si, més que mai, si Déu vol, parlarem de tenir fe en què, en qui i per què. Ara sí que sí, bona nit, gatetes.

0: Escoltes ICAT. Generació digital.
1: Els que han tingut la sort de viure a la indústria del videojoc des de l'inici hem anat veient com els ordinadors, les consoles i els videojocs han anat millorant. Un camí tecnològic que, quan mires enrere, et fa donar dels salts qualitatius en tots els aspectes. Les revistes també van ser part important dels qui jugàvem als anys 80 i 90 videojocs. Eren la font d'informació de les novetats o les fantàstiques dobles pàgines amb els mapes de les pantalles completes que et facilitaven acabar el videojoc. Dècades més tard, i després que aquestes revistes es transformessin en informació a la xarxa, reneixen en format paper, renovades i en moltes ocasions portades pels qui les llegien fa dècades. Per molta gent, tornar-les a tenir a les mans és com tornar a casa i poder llegir d'una manera una mica més lenta les notícies que encara dona aquest entreteniment que ens apassiona.
0: Francesc Xavier Blasco, Elisabet Sánchez, Débora López Rivas, Víctor Matute.
1: I també moltes gràcies al Dani Jiménez per estar a la cura de la part tècnica. Com estàs? Està de bòlit, es nota que és divendres, eh? Sí. Què tal, Débora, Elo, com esteu?
2: Molt bé,
1: sí?
2: Bé.
1: Sí. Quines revistes compràveu quan éreu jovenetes? No de videojocs, eh? Del que fos.
2: Una horrible.
1: Quina?
2: La Superpop.
3: Home, sí, clar.
2: Clar, és que aquella època era això.
1: Mira, la Superpop, perdona, ara ens diràs, Débora, la comprava ma germana. Ma germana té 4 anys més que jo, i hi havia una cosa que m'encantava de la Superpop, no sé si ho recordes, que hi havia... tu llegies i hi havia com un joc dins, un joc que estava a l'última pàgina i que et deia... Troba els set animalons, eren mariquites, com es diuen?
2: Marietes.
1: Marietes, que estaven a les pàgines com amagadetes.
2: Ui, em vols sonar això?
1: Sí. I jo per mi era el joc fantàstic, i anava mirant, no m'interessava res.
2: Res del que posava.
1: No, m'interessava trobar les marietes, sí. I tu, Débora? Sí.
3: Doncs mira, jo la Dibus, sobretot, perquè m'agradava molt dibuixar, i encara avui dia també, era la Dibus, la Hobby Consoles, després, quan vaig fer una miqueta més gran, i també a vegades la Superpop. Però jo m'anava més per la banda dels videojocs.
1: Molt
3: mira,
1: bé,
3: ja tenia això a dins.
1: La Superpop eren fotografies de cantants, no?
2: Clar, era com la vida dels famosos d'aquella època,
1: sí, no?
2: Però explicada d'una manera més juvenil. No,
1: vale.
2: No seria com una d'aquestes corazón d'avui en dia.
1: De l'Ola o Lectures, no?
2: Tenia un caire més juvenil, i després hi havia també concursos que havies d'enviar coses, no sé què, jocs... Sí.
1: Era participaves com... o no?
2: Sí, alguna vegada havia participat. Sí,
1: i suposo que no conserves, no, aquelles revistes? O...
2: N'hauria de buscar a casa amb uns pares, perquè això tan antic... Jo diria que no, o potser algun exemplar, però ha d'estar molt amagat.
1: Sí, jo recordo que comprava la Micro Hobby, que recordo que la vaig comprar des del primer número, les vaig tirar. Em vaig comprar el Commodore Amiga, vaig decidir que Spectrum ja no servia per res, i vaig tirar totes, que en tenia centenars, increïble.
3: Ai.
1: Sí, horrorós, i Micro Hobbies. I després també comprava una que es deia Nueva Electrònica, que aquesta m'encantava perquè, clar, jo, diguéssim, vaig fer formació professional d'electrònica i eren allò circuitets i coses que m'agradaven. Tots hem tingut revistes a casa,
2: I tant.
1: Sí. Ha estat part important de la nostra vida. Avui en parlarem una miqueta, però serà després d'obrir el cofre.
0: Has descarregat Generació Digital.
1: És el cofre màgic, el que sempre cada setmana obre la Eli, i que, doncs, apareix un videojoc en format físic, que no sabem quin serà, i que, doncs, ens donarà un temps per parlar d'aquest videojoc. Així que tu mateixa,
2: Eli. Endavant, aviam què hi trobem.
1: Home!
2: Uau!
1: Quina capsa, de quina consola és,
2: quina
1: això?
2: Quina bona pinta, de PlayStation 2.
1: Molt bé.
2: Es diu Beautiful Joe, i és un beat'em up d'acció de Capcom, amb estètica de còmic, protagonitzat pel Joe, un fan del cinema que entra dins d'una pel·lícula per rescatar a la seva xicota. Va sortir originalment el 2003 per GameCube, i va estar a PlayStation 2 el 2004, destacant pel seu estil visual cel-shading.
1: Home, cel-shading, això recordo que va haver-hi un moment, no sé si te'n recordes tu, Débora, de... Es videojocs que sortien amb aquesta tècnica, no? Una tècnica que, diguem-ne, s'assemblava molt als dibuixos animats, no? I que canviava força el que havíem jugat fins ara, no?
3: Sí, a mi és una tècnica que m'encanta. De fet, ara crec que aquest tipus de tècniques s'estan recuperant, sobretot els videojocs indies. Sí. O sigui, que estem trobant també, fins i tot, es fan amb tècniques més físiques, més manuals, no? I llavors, a mi això m'agrada molt perquè jo crec que li dona una personalitat als videojocs, un apartat artístic molt únic i molt potent, la veritat. I en aquest cas, en el cas del Beautiful Joe, és que veig que és un joc molt disbauxat, no? Sí. Molt colorit, molt potent i molta acció. Tinc ganes de jugar perquè, mira, aquest no l'he jugat.
1: Ah, mira, doncs, i de cap com, que deies, Eli, i una capsa que tens a les mans amb la informació dins, el seu manual, etcètera, etcètera.
2: Molt xulos els dibuixos, com dieu, no? Molt visual, molt colorit. Sí. És com un còmic, no?, una mica.
1: Sí, exacte, sí. Perquè utilitza com aquesta tècnica, quan deien cel shading. Jo moltes vegades recordo quan feia els programes i en parlàvem d'aquesta tècnica, explicàvem que els colors de vegades són molt senzills, és un blau que és tot el vestit, per exemple, és blau, però que té unes ombres que difuminen una miqueta el color i no, realment espectacular. Ara, l'acció d'aquest joc trepidant, vull dir que és d'aquells que demana allò, saber-ne jugar, perquè era de lluita i no era fàcil aquest joc. Molt bé, doncs tenim aquest Beautiful Joe, aquest joc que, doncs, mira, amb aquesta excusa, doncs, la Deborah el jugarà, o no sé si en quina... Amb la PlayStation 2 el podria jugar?
3: Home, i tant, sí, en tinc dues. Que me les van regalar.
1: Ah, molt bé, i funcionen bé,
3: Sí, n'hi ha una que l'he de revisar perquè a vegades s'enganxa una mica amb el tema del lector, però funcionen bé. Una és la gran, la típica que coneixem tothom, i l'altra és la petitona, aquella que era més fineta.
1: Sí, molt bé.
3: Doncs tinc les dues. I funciona perquè les vaig provar fa un parell de setmanes i tot va bé.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Doncs benvinguts al Generació Digital. Aquesta és l'edició número 1144. Avui parlarem de revistes de videojocs recuperades, més concretament de la New Nintendo Action. Tindrem a un dels seus responsables. Aprofundirem sobre el doblatge en els videojocs i la irrupció de la intel·ligència artificial, i també parlarem dels videojocs Wax Hits i també, atenció, de videojocs de papes. De papes a Roma, vull dir que tela, videojocs també religiosos, perquè el Francesc Xavier Blasco, doncs, aprofitant que la setmana ha estat moguda en aquest sentit, no volia perdre l'oportunitat de parlar de videojocs d'aquest tipus. Per cert, hem de donar una notícia, sí. Eli, que la pots dir tu mateixa.
2: És la notícia de l'any, bueno, una d'elles. És que el proper dissabte 4 de juliol fem el programa de l'últim programa d'aquesta temporada,
1: sí.
2: I la fem, com sempre, obert al públic.
1: Molt bé.
2: Aleshores, què tindrem? Doncs, com sempre, també la nostra digipanera i la possibilitat de veure el programa en directe des de l'Estudi 2 de Catalunya Ràdio. Apunteu, és dia 4 de juliol a les 12 del migdia. I per poder venir heu d'enviar un mail al generaciodigital@catradio.cat i dir-nos, doncs, que voleu venir, i ja us demanarem les dades i aquestes coses per apuntar-vos a venir a l'estudi.
1: Molt bé, generaciodigital@catradio.cat. Creiem que és l'únic correu electrònic de la casa que encara és catradio.cat.
2: Que encara conservem,
1: Sí, sí, és una cosa una mica estranya, però, escolta'm, van arribant, tots els missatges, sí, vull dir que està bé. En aquest programa, per cert, el Dani no podrà estar, ho sentim molt, Dani, però t'ho explicarem tot, i el regal de la digipanera n'hi haurà un per tu, també, vull dir que no ho dubtis, que a més l'he tingut a les mans, no puc dir res, espectacular, ens ho ha fet l'Star, com ens ho fa cada any,
2: vegades, sí.
1: I a més dues vegades l'any, i la veritat és que jo crec que agradarà moltíssim. Si voleu no participar, perquè això us ho emportareu, però també hi haurà regals, generaciodigital@catradio.cat. Tenim unes 12, 14, vull dir que no hi ha
2: molt. No és molt gran
1: l'estudi, però és un gran moment.
2: Sí, divertit.
1: Doncs recordeu, 4 de juliol a les 12 del migdia, no a les 10, sinó a les 12, i quan acabeu, doncs aneu a dinar i ja està, i el temps haurà passat molt més ràpid.
0: Una mirada diferent als videojocs. Per aprendre, pensar i somiar.
4: Here's to many more exciting adventures.
5: Em dic Salvatore Marino.
6: You and me are the best.
7: Mama, m'encanta,
0: Passió pels videojocs.
8: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
8: A ICAT.
1: Molt bé, arribats a aquest punt, i abans de saber i que ens expliqui la Dèbora el seu videojoc de la setmana, també ens vols recomanar un altre, una mica més breument, que és el que sempre fem en començar el programa. Alguna, no sé, algun joc que hagis jugat i que hagis, doncs, que vulguis comentar a la nostra audiència.
3: Jo necessito comentar aquest joc, perquè és que m'encanta de totes les maneres possibles. El joc del que us vull parlar és el Triple Hunter, Plant Real Trees. Uh-huh. I, a veure, jo el defineixo com una proposta de crear petites escenes d'ecosistemes al nostre ritme. Uh-huh. És a dir, a cada pantalla plantarem arbres i plantes i col·locarem elements decoratius, no?, per fer com petits diorames, a on després criatures generades proceduralment hi apareixeran. Uh-huh. És a dir, jo poso aquí un arbre d'un tipus, unes herbes, unes ruïnes, i després els animals, depèn del que haguem plantat i haguem fet, aniran apareixent, no? Com i també altres plantes, aus, etc. I s'instal·laran i podem aprendre quins són gràcies a les fitxes que ens permet llegir el joc, no? Uh-huh. N'hi ha un bon grapat d'opcions de personalització. A més, l'escena canviarà segons la franja horària del dia i les estacions de l'any. Sí. És a dir, que anirem veient tots aquests canvis i com funciona la natura. Perquè el que vol Triple Hunter és ensenyar, no?, com la natura s'interconnecta entre si mentre ens relaxem fent aquests diorames i observant-los. Una altra cosa que m'encanta d'aquest joc és que ha estat desenvolupat inicialment per joves d'entre els 18 i 20 anys d'entorns rurals, no? Mm-hmm. Que mentre desenvolupaven el joc va rebre un salari i mentories mitjançant un programa de Regne Unit que ofereix oportunitats d'aprenentatge. Mm-hmm. Més tard, l'equip de desenvolupadores professionals es va encarregar de finalitzar el joc, que és el que podem jugar ara mateix. Però aquí no acaba la cosa, perquè per cada còpia que comprem de Triple Hunter com a jugadores es plantarà un arbre a la vida real.
1: Què dius ara?
3: Sí, i d'això s'encarrega un dels desenvolupadors. Ho fa ell mateix, és a dir, en l'entorn, i va creant com boscos i té moltes ganes. De fet, va fent com actualitzacions a la pàgina d'Steam i a la pàgina del joc per veure com va tot plegat. Uh-huh. La veritat és que em sembla un projecte increïble, super, no sé, super bo, no?, també pel planeta, i a més és que el preu, no us ho creureu, però és que està a 3,99 euros.
1: 3,99 més un arbre, ho he imaginat.
3: Imagina't.
1: Més un arbre plantat. A més, estàvem veient imatges ara i és fantàstic perquè tu poses el que és la part de baix de l'arbre, no?, el sí. tronc, i després pots posar diferents tipus de la part verda, de la part de dalt, i queda molt bé. És a dir, són arbres molt bonics, a més. Sí, sí, certament sí. Molt bé. I a més, les arrels, també es veuen les arrels i tenen una part important aquí, també, perquè veig que tenen com unes llumetes. Suposo perquè si s'ha arrelat, no?, ara el Dani deia, sí, sí, clar, si s'ha arrelat bé, clar, doncs es veu perfectament. Fantàstic. És aquest joc que es diu Triple Hunter, Plant Real Trees. Eli, alguna sèrie?
2: Sí, jo segueixo amb les sèries. He vist la primera temporada d'una que es diu El Encargado, per Disney Plus.
1: Sí,
2: que home. Tracta? És una comèdia argentina.
1: Boníssim.
2: L'heu vist?
1: Home, i tant.
2: Sí, molt bo.
1: Sí, sí, sí, gran
2: sí,
1: sèrie.
2: Sí, sí, el gran Guillermo sí, sí. Francella és l'encarregat d'un edifici molt particular. Bueno, ell és molt particular.
1: Home, clar, el tio és un controller,
2: sí,
1: allò que...
2: És un controller total. Sí, sí. I clar, tot es desenvolupa a partir de que s'assabenta que es volen fer com unes millores a l'edifici, sí, que es vol posar una piscina dalt de tot, i una cosa comunitària, justament que és on ell viu,
1: sí, sí, sí,
2: i es volen carregar la seva casa. Exacte, i clar, volen prescindir d'ell. Sí, sí, sí. I aleshores allà, amb les seves tejemanejes que té, que coneix a tothom de pe a pa, es desencadena una gran trama.
1: Amb aquell somriure que té, sí, que dius, oh, que és simpàtic, però
2: sí,
1: vaja.
2: Però molt inquietant, sí, també.
1: Sí. Fa una cosa que jo t'he de dir, que moltes vegades he pensat, m'agradaria fer-ho. Quan es compra al matí,
2: sí,
1: pega un ensurt a una persona que passi, que fa un... saps? Sí. Però molt fort, i clar, la persona està passant i ell continua com si no, saps? Com si no hagués fet, sí, res. Sí. Això m'encantaria fer-ho un dia.
2: Doncs ho pots fer perquè no se n'adonen que és
1: tu. No, aquesta ja escombrant sense, sí, problema. Sí. Jo us volia dir que he estat jugant després del programa que va fer la setmana passada amb l'Albert Garcia, que ens va recomanar el Forza 6. Me'l vaig comprar i la veritat és que l'estic gaudint moltíssim, perquè m'està recordant a un joc que jo vaig jugar moltes hores, que és el Test Drive Unlimited. I per què? Perquè m'agrada jugar a jocs on pugui anar sol i fer el que vulgui. Doncs es pot fer.
2: Molt bé.
1: És fantàstic. Em vaig comprar un mapa que em va costar 2 euros, ja saps que aquí en aquests videojocs ho pagues tot, que és un mapa que et diu tot el que pots trobar en el mapa de regals, de cotxes que estan doncs, abandonats, etc, etc, i tens un joc per anar fent. Llavors em venen els cotxes de dels jugadors que estan online i em toquen el claxon perquè jugui amb ells i faci curses i no els hi faig cas.
2: I tu passes.
1: Saps? Passo com el lector.
3: Com el Frangela. Sí. Vas passejant.
1: Sí, exacte. I no, la veritat és que l'estic gaudint molt. Vull dir que Força 6 és una bona recomanació que ens va fer l'Albert.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
2: Aquesta música, Débora, no sé de què anirà el videojoc, però té molt bona pinta, és molt xula. De què ens parlaràs avui?
3: Doncs d'una carta d'amor a la música i al punk. A What's Heads, que és el videojoc del que parlaré avui, de l'estudi Patati Games, començarem a treballar a la botiga de vinils Repeater Records, un comerç de barri que no passa pel seu millor moment. És un joc amb una forta càrrega narrativa, a l'estil punk acollidor, que després us explicaré, on hem d'atendre a una clientela variada, estar al dia de les novetats musicals i les seves tafaneries i ser part de la comunitat, que a poc desapareix per la gentrificació. Això ho coneixem, no. I de ben a prop. Tot i que també hi ha una història personal de la propietària de Repeater Records darrere del possible tancament de la botiga, que no volem que desaparegui, o sigui que haurem de treballar de valent per evitar el tancament.
1: Vaja, o sigui que hem de recomanar música, diguem-ne, als clients. I ens podem equivocar? Hem d'anar molt en compte amb aquesta decisió?
3: Ai, doncs depèn de la teva decisió. Només iniciar una nova partida, What's Hex ens pregunta quin tipus d'experiència volem, no? Tenim la de sense reembossaments, on les nostres recomanacions als clients tindran conseqüències, o el client sempre té la raó. Que ens ofereix, és genial, eh?
1: Sí, o sigui, sí,
3: han treballat d'atenció al client, això s'ha de dir.
1: I tant que sí.
3: I la segona opció, que és el client sempre té la raó, ens ofereix la possibilitat d'anar provant vinils fins que encertem o diguem prou, no?
1: Ah, molt bé.
3: Potser arribar i diem, mira, amb un cim pelat ja en tinc prou, no? Doncs mira, cap endavant. Hem de tenir en compte que les jornades a la botiga, els clients vindran a demanar-nos quins vinils volen o ens donaran pistes perquè els hi trobem allò que demanen, com si es tractés d'un trencaclosques o un endevinallà.
1: Molt bé.
3: Clar, quan no venen amb una idea clara, és a dir, vull aquest àlbum d'aquest artista, ens parlaran d'emocions, èpoques, gèneres, portades, és a dir, mira, em recordo que la portada era amb una mena de forma estranya amb colors vermells i has de buscar, no? També et donaran actualitat i fins i tot noms erronis. N'hi ha de tota mena, ja us dic, des de fanàtics fins a nouvinguts, en el cas dels clients. I és el que us deia, és que és una experiència 100% real d'atendre al públic, no? Perquè, a més, quan fem la recomanació, que és agafar el vinil de les prestatgeries i anar a la caixa per cobrar-li i donar-li la compra, el joc després ens dirà si hem acertat de ple mitjançant el diàleg que obrirà el client, no? I aquí podem saber si hem aprovat, no és el que cercava el client, però s'apropa bastant, és excel·lent, és perfecta, o no ha sortit del tot bé. El cas és que, a més, ens toca estar al dia de quins vinils tenim a la botiga, de les notícies del món de la música i de les tendències. Les nostres recomanacions com a treballadora de Repeater Records tenen impacte a les històries dels clients, dels companys i companyes de feina i de la botiga. Compte, per això us deia abans que depèn de la decisió que prenguem. La part bona és que podem guanyar i guardar qualsevol moment de la partida. O sigui que si ens equivoquem, carreguem partida. Això es pot fer, no passa res. Ara bé, quines eines tenim per atendre els clients com cal, no? Doncs mira, cada dia abans d'iniciar el torn, que és canviar el cartell i posar que estem oberts, farem un repàs ràpid de l'actualitat. Revisarem les xarxes socials, llegirem articles d'una revista digital especialitzada, fullejarem fanzins, pararem atenció a les converses amb els teus melòmans, companys i companyes, i donarem una volta per la botiga per examinar els vinils disponibles, amb ressenya i tot. Cada cert temps van canviant els vinils que tenim a la botiga, com ha de ser. Per no perdre's gaire, tenim un petit mapa que es va obrint més, ja us dic, eh? I aquesta part a mi és que em torna boja, perquè el que hem de fer és caminar per Repeater Records, mirant vinils, les seves portades, llegint la seva ressenya, el llistat de cançons, els crèdits... És que és una experiència analògica feta a videojoc. És això d'anar a la botiga de vinils i mirar, i cercar i veure què hi ha. De tant en tant també prepararem comandes, farem cartells de concerts i ens encarregarem d'altres tasques. Són com divertits minijocs que modulen el ritme de What's Hex.
1: Molt bé, De fet, també deu haver-hi moments que tu deies que posem el disc, no?, i l'escoltem. Fem una mica de DJ, no?, en aquell moment.
3: Sí, a veure, fem una mica de digi perquè tenim com una mena de taula amb les nostres cosetes i una és el reproductor. I llavors allà tenim les cançons i les podem anar canviant, fent llistats de reproducció propis mentre treballem, no? Perquè les escoltem mentre estem treballant.
1: I com són aquestes músiques?
3: Uf, és que, clar, l'estrella de Washex, evidentment, és la música. Clar. Tota la banda sonora del videojoc és original. Original. Uau. Està composada pel joc. I tenim des de indie local, punk, rap, banger... És que no us traureu del cap.
2: És a dir, Débora, perdó, no estem parlant de disc o vinils que existeixin i que siguin reconeixibles, és tot original. No. O sigui,
3: sí.
2: Mare meva.
3: Sí.
2: És molt bèstia,
3: eh? És molt bèstia, la feinada que han tingut aquí, eh? I a més és que us ho dic, és el que es deia, no?, que recorren gèneres, bandes i èpoques molt diverses. I jo crec que això també, a més de que dona aquesta part més narrativa, no?, que us deia abans també, fa més a més a treballar, no?, a la botiga, perquè van sonant i es van reproduint i també es contextualitzen, no?, perquè contextualitzen les peticions dels clients. A veure, al principi no tindrem totes les pistes musicals, sinó que les anirem intercanviant per les recompenses al fer bé recomanacions, no? També podem comprar cosmètics per a la botiga, pòsters, peluixos, roba i tot això, no? I el que us deia de la taula de treball, quan anem cercant un vinil a la botiga, tenim una taula de treball fictícia, d'alguna manera, on tindrem menjar, beguda, un tamagotchi i el llistat de cançons per posar-nos en el reproductor el que vulguem.
1: Molt bé.
3: I clar, sí, Eli, és que estem parlant de 80 portades dibuixades a mà dels vinils, perquè a més de que la música està feta pel joc, les portades i tot el rerefonric i original de cada banda i cantant estan fets pel videojoc, pel Washex.
2: Déu-n'hi-do.
3: És que és increïble, és a dir, els vinils no són només elements decoratius o peces per agafar i donar als clients, no?, amb la finalitat aquesta de resoldre el trencaclosques i prou, sinó que tenen història, ressenyes, crèdits, llistat de cançons i altres notes curioses. Déu-n'hi-do, eh? O sigui, la meticulositat narrativa ens fa, de veritat, que sents com l'equip de Washex s'ha esforçat de valent a crear una indústria musical versemblant, original i substancial. O sigui, es nota que coneixen molt bé aquesta indústria, perquè a més s'entrellaça amb la història de Repeater Records i la seva propietària, la Morgan, no? Que és, us parlava abans, no? La botiga està com a hores baixes, i és que la Morgan és un exmembre d'una aclamada banda de música juntament amb la seva germana. Però es va trencar la relació, tant la professional com la personal. I clar, aquí és el punt on he d'aclarir allò que us he comentat abans de simulació de punt acollidor. Doncs bé, és que l'experiència al complet de Washex ens inspira a ser una comunitat i ens anima a no deixar mai de reivindicar i lluitar contra les injustícies i les desigualtats del sistema. Tant si recomanen vinils als clients i enganxant cartells de concert de bandes principiants com muntant un concert per recaptar diners i recolzant a les nostres companyes a fer carrera a la música, es crea una mena de xarxa col·lectiva de barri que en aquest cas gira al voltant de la passió per la música. I és que hem de recordar que la música, que és art, també és política.
1: I tant. Sí, totalment d'acord. Recordem el nom d'aquest videojoc, Washex, que es pot jugar per PC, Nintendo Switch, Xbox i reunidor, i PlayStation 5.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Doncs sí, continuem al Generació Digital. Què està passant amb el paper, i més concretament amb les revistes editades en paper? En els darrers anys, moltes d'aquestes revistes han fet el pas a internet, deixant de banda l'edició en paper. Només has de passejar-te un dia per una biblioteca i en la secció de les revistes hi ha molts forats amb un paper que diu: aquesta revista ha deixat de publicar l'edició en paper.
2: En el món dels videojocs hi ha hagut un canvi que segurament ve donat per la generació, que ara té l'energia de fer i canviar les coses. Ens trobem amb consoles que tornen, amb videojocs de plataformes antigues i també revistes en paper que existien fa dècades i que també tornen.
1: Un exemple d'una d'aquestes revistes que torna és New Nintendo Action. Explícitament, els seus responsables diuen que no és oficial de Nintendo. El que sí que és oficial és que al darrere hi ha autèntics apassionats del videojoc i concretament de la gran N. Mario Pons, fundador i director de New Nintendo Action, benvingut al Generació Digital.
5: Moltes gràcies.
1: A veure, parlem del teu nom, Mario. Ja, segurament, ja t'ho he dit moltes vegades, però t'ha acompanyat, és molt bonic, perquè t'ha acompanyat aquest nom de petit. Tu, de petit, en quin moment penses, ostres, tinc el mateix nom que el Mario, no?
5: Sí, sí, per mi és un superplaer dir-me Mario, jo sempre ho dic. És com que vull dir als meus nens, no? Com Mario també, no? Mario Junior o alguna cosa així.
2: Potser això ha dirigit la teva carrera també, no? Potser t'ha marcat a la vida.
1: Molta gent, no? Que parla de que els noms, bé, no ho sé, que marquen molt, i si, jo crec que marquen, no sé, el so, la forma, no sé, la musicalitat, i és fantàstic que et diguis Mario.
5: De fet, és curiós perquè a la meva família, no? El meu pare, el meu tiet, sí, i el meu cosí es diuen Mario, també. O sigui, que és arrollada.
1: Escolta'm, i quan eres molt petitet i jugaves al Super Mario, a l'escola, els nens que et deien?
5: Sí, Super Mario m'ho han dit moltes vegades.
1: Sí,
5: I que el meu germà es diu Luigi, també.
1: Sí,
5: aquest xiste sempre.
3: Això no va dir jo.
1: Molt bé. Escolta'm, això que m'ha explicat, en essència, la gent que esteu darrere d'aquesta nova revista que ara en parlem, que l'estic veient aquí físicament, que l'acabes de treure, hi ha gent apassionada de la gran nena, no?, de Nintendo, eh? És així?
5: Correcte, sí, sí. Tenim des de creadors de contingut fins a, bueno, gent que és redactora d'alguns altres medis, que s'han apuntat, també han tirat currículums, de fet tenim molts currículums, com 100 o així.
1: Què dius ara?
5: Sí, sí, sí. Ha triomfat molt.
1: És que clar, no només estan tornant a revistes, està tornant l'interès perquè la gent té ganes d'escriure en aquestes revistes.
5: És correcte, és correcte. Aleshores, som un equip ara mateix de 15 persones. Això, ja et dic, creadors de contingut, maquetadora, administració, gestió.
1: Molt bé, ja parlem d'aquesta campanya Verkami que està a punt d'acabar. Débora, Eli, si voleu fer preguntes, endavant, jo aniré dient. Vosaltres, diguem-ne que aquesta revista ja l'heu fet créixer a la web des de fa un temps, no?
5: Correcte, sí, vam començar amb la web diria que va ser al setembre. És una idea que s'està gestionant des de juliol, i vam fer la web i vam com començar, però a la gent no li interessava molt la web. S'ha de dir, o sigui, la gent vol com la revista, estava tothom interessat en la revista.
1: I quan va néixer aquesta web, ja pensàveu en el paper?
5: Sí,
1: o no?
5: Sí, sí, sí, totalment, des de dia 1,
1: Des del dia 1, eh?
5: Sí, sí.
1: Molt bé, molt bé. Serà, diguem-ne, una rèplica de la revista original. Hi haurà canvis, perquè hem passat unes quantes dècades. Bueno, de fet, quan va deixar de publicar-se?
5: 2018.
1: 18. Encara no fa una dècada, però fa molts anys. I clar, com tot ha de canviar. Com serà per dins? Serà exactament igual?
5: No, hem canviat, o sigui, volem que recordi que les Nintendo Acción antigues, però volem una mica també de modernització.
1: Clar.
5: Però sí, la maquetació, la idea és que s'assembli una mica a les anteriors i una mica també a les noves revistes que hi ha, no? Ens hem també basat molt en GTM, per exemple, les hobby consoles, revistes d'aquestes.
1: Molt bé. Has parlat, em sembla que ho has dit dues vegades, a la maquetadora.
5: Correcte, sí.
1: Una part molt important en una revista, no?
5: Sí, sí, totalment. Sí, sí. Ara mateix, de fet, està treballant. Ara mateix,
1: està treballant,
5: a casa meva, justament.
1: Sí.
5: Mentre jo estic aquí. O sigui, sí, sí, molta feina, està bé, però això és bo.
1: També. Molt bé. L'has portat? Li pots deixar a la Eli?
5: Sí, i tant.
1: Perquè aquesta és la revista que serà el primer número? O com?
5: No, no, això és un prototip.
1: Prova.
5: Sí,
1: és
5: un
1: prova,
5: prototip, revista zero, per veure els colors, veure el paper. El paper, de fet, es canviarà. Tindrà més gramatge, serà més elaborat.
1: I això que deies de... quan obrim la revista, el tant percent de reviews, d'actualitat, d'anàlisi, de guies, com estarà estructurat?
5: Això sí que ens hem basat bastant en les Nintendo Acción antigues.
1: O sigui,
5: volem primer notícies, no? Unes quatre pàgines, perquè al final no busquem la immediatesa, perquè òbviament està tot ja a internet.
1: Clar.
5: Però bueno, sí que fer un túnel del temps, no? Que tu obris la revista, a vegades em passa amb les Nintendo Acción antigues que veig el nou Star Fox 2, i després es va dir Star Fox Assault, i fa gràcia veure com es deia al principi, i després canvien els noms i tot això.
1: Val.
5: O sigui, un túnel del temps. Després reportatges, no? A vegades ens conviden a les oficines de Nintendo, de fet, ens van convidar al Waxheads, justament.
1: Ah, sí?
5: Sí, sí.
1: Molt bé.
5: O sigui, fa dos dies, o sigui, mira.
1: Que bo.
5: I després fer un munt d'anàlisis, i les guies, que és el que està sent més complicat, perquè les estem fent totes a mà, estem fent mapes, estem fent tot a mà.
1: Com a mà? A veure,
5: bueno, a mà, en InDesign, en Photoshop i tot
1: això. Sí, val, d'acord.
5: Però sí, està sent una feina molt forta.

0: revista, aquest prototip, que no
1: serà
0: la revista.
1: Tot i ser un prototip, el contingut ja és el que vosaltres creieu que serà el primer? Sí. Doncs Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: Sí.
1: O sigui, aquí hi ha una feinada de por. 16 persones, dius, d'aquí.
2: Sí, 15, molt bé. 15.
1: Sí, sí, és que...
2: Entre ells, per cert, Víctor Mame.
1: Ah,
2: correcte.
1: Ah,
2: sí, correcte.
1: Molt bon fitxatge, aquest.
2: Correcte. Sí, sí. De fet, va ser a través d'ell que jo vaig conèixer aquest projecte i ell ens parlarà de música, no, suposo?
3: Sí, potser alguna sorpresa més, també.
2: Ah, molt bé.
3: Sí, sí.
2: Oh. Una altra cara del Víctor, Això sí, està molt bé.
1: Bueno, fantàstic. Veig que hi ha de tot. Hi ha reportatges, notícies, guia de compres... Sí. Mm-hmm. Una miqueta de tot, anàlisis, no?
2: Mm-hmm. Has dit que el paper no seria el mateix?
3: No, serà
2: molt bonic.
3: Sí, sí, però al final, bueno, hem augmentat les pàgines, no seran 80, serà 120. Aleshores necessitem una mica un altre tipus de paper.
2: Molt bé. Abans deia, no?, que aquest projecte s'inicia amb un Verkami. Un Verkami que estem enregistrant divendres, això s'emet el diumenge, encara quedaran uns dies, ja poquets, però que aneu força bé, no?
3: Sí, hem recaudat el 250% del projecte. L'objectiu mínim eren 10.000, sí. Hem arribat a 25.000, i ara estem a 25.500, això va pujant a poc a poc ja, però els primers, vam arribar als 10.000 en 25 minuts. O sigui, va ser un èxit el primer dia.
1: Molt bé.
2: Això què vol dir? Això a la gent que vagi al Verkami li dona dret a una revista, dues, com va exactament?
3: Està dividit en tiers, diguem-ne, no? Sí? Que pots comprar un pack trimestral o semestral.
2: Molt bé.
3: Aleshores, tot està a preu reduït, és a dir, després del Verkami serà una mica més car, clar. No molt tampoc, però bueno, serà una miqueta més car.
2: Ara o sigui
3: està...
2: que val la pena.
3: Correcte. Sí. Ara val la pena agafar el pack, hi ha recompenses exclusives... suadores, samarretes... ara porto una, no
2: molt bé,
3: portem una de New Edition, i això, sí, recompensa exclusiva.
1: Que el Verkami, a part de fer possible el projecte, també et dona una mica, et calibrar si hi ha un interès, no?
2: Sí, absolutament.
1: A veure, 125 minuts van aconseguir el que es proposaven, és que això té un interès.
3: Sí, sí, totalment. A més, també ens serveix per a producció, perquè al final sabem quin número de revistes poder fer, per no passar-nos també.
2: Estava pensant, se m'ha anat la pregunta del cap. Ah, sí, el tema de Nintendo. Has dit que us van convidar. Ells saben d'aquest projecte.
3: Sí, sí, correcte.
2: Han arrufat el nas?
3: Confien en nosaltres, òbviament s'ha d'anar amb compte, no?, perquè amb el tema de Nintendo, el nom i tal, però sí, confien en nosaltres. Jo és que era creador de contingut de Nintendo Espanya. A partir d'aquí, també...
2: Molt bé.
1: No deu ser fàcil, és una marca que no és tan fàcil com dir, ara faig una revista, no? Suposo que has de seguir uns processos.
3: Correcte, sí.
2: Aquí el que veiem és que és New Nintendo, la N de Nintendo és la N, però diguem-ne que no és l'oficial i no hi ha el nom Nintendo.
3: Exacte.
2: Això és evident perquè és un tema legal, però la meva pregunta també va en relació a aquesta revista quan apareixia, qui hi havia al darrere? Heu hagut de demanar algun tipus de permís? O
3: no, permís només a Nintendo Espanya, més que res pel vistiplau. Però vam parlar amb l'equip original també de Nintendo Acción, vaig parlar jo amb gairebé tots. Tothom està content, em van enviar missatges d'ànims, o sigui que tothom està content amb el projecte.
2: Perfecte. Això és important.
3: Importantíssim.
2: Sí, certament. Fa molta il·lusió aquest projecte. Us heu plantejat en català algunes pàgines?
3: Ens hem plantejat posar el català tant a la web com a la revista física, però bueno, serà algo que ja mirarem endavant, a poc a poc, però sí, està plantejat des de dia 1 també.
2: Molt bé.
3: Si volem que estigui en català en algun moment.
2: I tu deies això, Eli, de l'interès. Interès de gent que vol escriure. Interès també les xarxes. He vist vídeos a YouTube de gent emocionada i interès al Verkami. No sé, és ben curiós que hi ha hagut com el moment precís de que això allò tirés endavant, no?
3: Sí, de fet, en persona també, als eventos aquests que hi ha a Barcelona, a Retro Barcelona, a Barcelona Game Fest i tal, també ens han parat. O sigui, ens han parat en persona i ens han dit «Eso, vols de la New Edition? Fareu aquesta revista?» Tot això. Sí, la gent està molt interessada i molt contenta.
2: Molt bé. S'haurà de veure si, amb totes aquestes notícies que surten relacionades amb les consoles antigues, com aquesta tan cara que és...
3: La Neo Geo?
2: La Neo Geo, etcètera, etcètera, no? Que molts estan dient «A veure si tothom s'anima i tal». Pot tenir una vida i una lògica a la revista que pot ser molt potent, no?
3: Sí.
2: Amb aquest futur que ens pot, pot venir, no?
3: Sí, i a més és això també, no hi ha una revista com de Nintendo només, o sigui, està la Hobby Consola, la GTM, la Loop, però parlen de videojocs en general, però no hi ha una cap de Nintendo com a tal. Aleshores està... Bueno, m'ha aprofitat això també.
2: Molt bé.
4: Mario, t'anava a preguntar, n'hi ha molt d'interès per Nintendo?

0: d'Espanya?
1: Sí, tenen bastant interès. Per part d'ells, dius?
0: No, no, dic en general en el públic, no? Perquè a vegades parlem i diem, no, és que es ven, potser a Espanya es ven més la PlayStation, no sé què, però clar, és que estàs parlant dels números, no?, de la revista, i dic, ostres, doncs Déu, ha d'haver-hi molt de públic interessat a llegir sobre Nintendo, no?
1: Sí, de fet, bueno, vaig parlar amb el director de l'antiga Nintendo Acción i no esperava tampoc aquest públic, o sigui, la gent està com sorpresa, no?, de que hi hagi tanta gent que li agrada Nintendo a Espanya, que li agrada la Nintendo Acción, que recordava aquestes revistes... Sí, sí, sí. Interessa de Nintendo a Espanya ja, molt. Uh-huh. Ho estem veient ara també, que... moltíssim.
2: Jo no vaig tenir la Nintendo Acción a casa, mai me'l vaig comprar. Jo vaig tenir l'Spectrum, l'Amiga, la PlayStation 1 i després la 3. Val? I la Nintendo em vaig comprar després la GameCube... i tal. Tu recordes la primera vegada que vas tenir una revista Nintendo, una Nintendo Acción, la primera a les mans?
1: Totalment, sí, sí, sí. La recordo. Va ser la meva mare que va comprar-la perquè la portada era de Spider-Man. O sigui, no era res de Nintendo i jo era molt fan de Spider-Man i va agafar aquesta portada, vaig començar i des d'aleshores. El 2002 va ser.
2: Molt bé.
1: La 116 va ser la revista més.
2: 2002 va néixer Generació Digital.
1: Ah, doncs pues mira, mira.
2: És fort, això.
1: 24 anys fa.
2: Sí, sí, és curtíssima. Sí, sí. Això. I quina consola vas tenir tu de petit?
1: Jo vaig començar amb la Play.
2: Amb la Play, Play 1, també? Sí, sí. La 1.
1: La PlayStation 1 i després ja Game Boy Color, Game Boy Advance, GameCube... La Mega Drive també la vaig tenir, la Sega.
2: Molt bé.
1: I ja, però sí que és veritat que des de la Game Boy Color, Nintendo, sempre.
2: Sempre Nintendo.
1: Alguna Play 2 tinc, però...
2: Molt bé. Sí, sí. Molt bé. I aquestes Game Color que ara la gent se les toneja i es canvia la pantalla, això ho fas o no?
1: No, no.
2: No ho fas,
1: no.
2: L'original, eh?
1: L'original, sí, sí. Fa poc vaig comprar una Game Boy Advance SP, de fet.
2: Molt
1: o sigui, original
2: bé.
1: També li vaig comprar a alguna persona.
2: I de fet, en aquesta revista també podeu parlar de gent que faci videojocs per aquestes consoles antigues,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, totalment. Farem sí. també... anàlisi retro de videojoc retro.
2: Víctor Mame, vols també dir algun dels col·laboradors o de què parlaran o quina serà la seva ploma dins d'aquesta revista, alguna cosa que vulguis destacar?
1: Sí, està també, bueno, creadors de contingut com Puerta al Sota, no? Que es diu, bueno, es diu Dan, que té un canal de YouTube amb moltíssima gent i parla de tot, estarà també a la revista, que escriurà sobre notícies i sobre anàlisis. Després tenim a Pical, que també és una creadora de contingut, està el Víctor Mame, jo vaig parlar, però encara no se sap, però vaig parlar amb Albert García també,
2: molt bé.
1: A veure si hi ha sort.
3: Està tantejat.
1: Sí, sí. Sí, sí. I s'ho està plantejant. O sigui que l'equip és...
2: Albert García és una mica més car de convèncer,
3: clar,
2: però ja, jo crec que al final...
1: Sí. Algun dia acabarà.
2: No.
1: Algun dia el tindrem.
2: Sí, sí. I jo crec que amb ell també li deu fer il·lusió. Això ja,
1: sí,
2: ja
1: li diem.
2: Sí, sí, ja la setmana que ve, ja quan parlem amb ell, a veure què ens diu. La imatge que jo tinc de Nintendo és d'una empresa, vulguis o no, una mica tancada.
1: Sí.
2: Vull dir que controla molt tota la comunicació. Jo sempre ho he dit, la relació que tenim amb Nintendo Espanya és la millor... que tenim de les empreses de videojocs. Sempre han estat encantadors amb nosaltres, però sí que és veritat que tu notes que quan vas als esdeveniments, etc, tot està com molt, molt controlat, han de dir el que realment han de dir, els hi han manat que hagin de dir, eh? I tal. Jo crec que els hi fa un favor que surtin revistes d'aquest tipus, perquè al final és la gent, però és ben curiós que no facin aquest esforç per obrir-se una mica, i no penso tant en Nintendo Espanya, sinó en Japó, que són, diguéssim, més tancadets, no?
1: Sí, els hi fa com por que, bueno, que embrutin les seves IPs, no? El Super Mario, tot això, aleshores els hi fa por com projectes que vinguin externament, no? Mm-hmm. Però sí, Nintendo Espanya contenta està, i Nintendo Japó, pues, de moment estan, sí, allà. No en diré.
2: Bueno,
1: sí, sí.
2: Hi haurà un moment que també potser els hi haureu de dir o...
1: Bueno, diria que saben ja del projecte.
2: Ah, sí?
1: Sí, sí. I de moment, bé. O sigui que això és bona senyal.
2: No heu rebut cap carta ni...
1: No, de moment no.
3: Esperem que surti el primer número, no?
1: Exacte. I a partir d'aquí ja veurem.
2: Molt bé. I una de les coses que també passa a Nintendo és que és un ecosistema amb una vida intensa. Molts de vegades es queixen que sempre és el mateix, que va repetint, etc. Però el que està claríssim és que cada mes hi ha notícies, una de les darreres amb un Nintendo Direct, que va haver-hi moltes notícies. L'Albert García estava força, doncs, animat. Què destacaries d'aquest aquest últim direct?
1: Bé, el Zelda Ocarina of Time Remake, sobretot. Sí que és veritat que Nintendo va tenir poca presència, pel meu gust. Va ser una presència més de third parties, no? De Capcom, que parlàvem abans, d'Ubisoft, de Sega.
2: Però això està bé, també, no?
1: També, sí, perfecte. El que passa és que sí, això, potser la gent esperava un segon semestre de Nintendo més fort i van presentar tres títols, però bueno, van presentar l'Ocarina of Time, que la gent amb això ja està a gust. O sigui.
2: L'Albert García està emocionat amb aquest tema.
1: Sí.
2: És al·lucinant, no? Escolta'm, que està bé. I moltes vegades ho diem, que bé, ostres, ja és un joc antic, tal, però escolta'm, ho tenen claríssim. Vull dir que segurament funcionarà i funcionarà bé. Molt bé, no sé si teniu alguna pregunta més. Débora, Eli?
0: Jo volia preguntar-te una cosa, i és tot el tema de les negociacions amb el paper, perquè jo sé que va haver-hi una pujada de preu amb el tema del paper, i ara que esteu fent el tema de la revista, volia preguntar-te, Mario, com està el tema? O sigui, és possible, no és possible, us esteu trencant el cap? Com és això? Com està
1: molt
0: la
1: difícil,
0: situació ara?
1: Molt difícil. O sigui, el tema del paper ara mateix, de fet, està sent el pitjor, perquè és molt car.
3: Sí,
1: és molt, molt car. Produir una revista ja no... O sigui, no pots vendre una revista a 2,99 o 3,99, és literalment impossible, a no ser que treballis amb una màquina d'aquestes que fan com 10.000 o 20.000 revistes, però si vols volums petits, no? Com 500 revistes o alguna cosa així, la producció se'n va potser a 5 euros, 6 euros, o sigui, és molt, molt, molt car. I ja està sent un dels pitjors problemes, però bueno.
2: Esteu buscant maneres de batir-ho?
1: No, tenim una impremta ja, que és amb la que confiem, que també fa merchandising i tal, i ja està. De moment tirarem per aquí.
2: Estava pensant l'altre dia, quan estava preparant l'entrevista, amb les impremtes. Impremtes que segurament han passat un moment de menys feina, no sé si problemàtic, no sé, però m'imaginava la gent que portava aquestes impremtes, gent gran, no? O gent amb experiència, i que tornava. És així? O...
1: Sí, és així. La impremta amb la que estem nosaltres, que bueno, puc dir el nom, que és la impremta Barcino, que està aquí també a Barcelona, sí, la porta gent gran, però que és amant del paper. O sigui...
2: Clar, i en aquest sentit vosaltres teniu la tranquil·litat que el producte serà bo, no?
1: Totalment, sí. Hem vist també, ens ha ensenyat també com seria la revista, en tot cas, i també a part del prototip, i sí, estem contents com serà.
2: Serà grapat?
1: No.
2: Aquesta que tenim aquí és grapada,
1: sí, aquesta és grapada, però degut al tema de les pàgines,
2: sí?
1: Que s'han de ser 20, ara ja no poden ser grapades, han de ser enculades, sí, tindrà més elaboració.
2: Clar, més bonic, i el llom serà més bonic, no? Per posar-les al costat, això també ho heu de pensar molt bé, no?
1: El tema del llom, sí. L'estem pensant justament ara, a veure què posar.
2: El llom és una part molt important, sempre he pensat, d'una revista o d'un llibre, vull dir que sí. Molt bé, Mario, fantàstic. Jo, el que podem dir des d'aquí és animar la gent que vagi al Verkami, New N Acción, no? New N Acción, ràpidament trobarà totes les els preus i tot el raonament, i no sé si hi ha dates.
1: Acabar la campanya acaba el 19 per la nit, sí? O sigui que queden 7 dies, diria, o 6 dies. Vam ser top 1 a Verkami, o sigui, el projecte ho va patar al principi. Ara ja estem una mica més a baix, ho dic perquè si busquen, doncs potser han de buscar una mica més que del compte. Però sí, la campanya acaba en 6-7 dies, o sigui que si volen la revista a preu reduït amb recompenses, és ara.
2: I quan creus que hi haurà la primera revista, o quan no sé, calculeu que les persones la podran rebre a casa seva?
1: El llançament és el 15 de juliol.
2: Directament,
1: sí, el mes que ve.
2: O sigui, ha passat un any des que ho veu pensar fins que...
1: Total, exacte.
2: Hosti, Déu-n'hi-do.
1: I la meva primera revista va ser el juliol del 2002, justament. O sigui que...
2: Bueno.
0: Aniversari.
1: O sigui que ja... Aniversari.
2: Perdona, el Generació Digital va començar el 2002, juliol.
3: Ostres.
0: Moltes connexions aquí.
1: Moltes connexions.
0: Aquí,
3: això vol dir que tenen revista per anys,
1: sí. Tant de bo, sí.
2: Ostres, bé, hem de fer el programa, l'últim programa el fem el dia 4 de juliol.
1: Correcte.
2: Clar, no arribarem, però ja pensem alguna cosa, Mario.
1: Perfecte, sí. Jo encantat.
2: Sí, hem de pensar alguna cosa, a veure si... És que jo crec que estem connectats d'una manera claríssima.
3: Sí, total.
1: El Víctor, el Albert...
2: Sí, de fet, oficialment ens podem agermanar ja.
3: No? Ah, podríem fer-ho.
1: Correcte.
2: Sí. Allò que hi ha ciutats que arribes, no? Germanada, on, no? Pues estem agermanats, cosa que està molt bé. Doncs no te'n vagis, perquè tenim dos connexions amb el Francesc i amb el Pazos. Perquè encara tenim una mica més de temps de Generació Digital.
4: Generació Digital, amb Albert Murillo.
2: A veure, Eli, Débora, quin ha estat l'esdeveniment d'aquesta setmana més important per vosaltres?
3: Important per mi... No, diguem, no, només que no es podia entrar a Barcelona.
2: Ara.
3: No es podia venir a treballar.
2: Sí.
3: Però, vamos, ja sabem tots el que ha passat, no?
2: Sí. Sí, sí, sí. Jo us he de dir que vaig veure aquella part final i em vaig emocionar molt, eh?
3: Sí?
2: Però molt és molt, eh? Mm. O sigui, jo quan vaig veure aquelles imatges, aquella música, aquella llum, vaig dir, morda, Déu senyor, m'agrada molt, em van robar el cor. Bueno, després ja de Yonsis, no?
3: Però... Això es fa per aquestes coses.
2: Doncs avui el Francesc em deia, escolta, és que és el moment per destacar algun videojoc amb temàtica cristiana. Dic, però què diu? Sí, sí, Albert. Diu, fins i tot hi ha un Papa Simulator. Es veu que s'està preparant i tal. Però també parlarà de videojocs d'aquests. És que és molt fort, perquè he vist imatges i surt, saps, a la plaça els diumenges. És una cosa molt curiosa i tu tens el control de tots els moviments que fa el Papa. I compte, eh?
3: Bueno, pots fer qualsevol cosa.
2: Clar, allò, és aquest el tema. És aquest que no sé quin tipus de llibertat poden donar. Però no sé. Hola, Francesc, com estàs?
5: Hola, Albert i companys del Generació Digital. Com tots sabeu, aquesta ha sigut una setmana molt i molt especial, on milers de persones hem tingut per fi el que portava molts anys esperant sentir. I no, colla de filisteus, no em refereixo a l'últim Nintendo Direct o al remake de l'Ocarina of Time, sinó a aixòs.
6: Bon dia i bona hora!
5: I quina millor ocasió que aquesta per fer un examen de consciència i una mica de penediment, que el hobby dels videojocs en tenim molts de pecadors. Però no patiu, el videojoc també ofereix camí cap a la redenció. Videojocs de temàtica cristiana n'hem tingut ja abans al programa, com per exemple els Bible Adventures de la NES americana de principis dels 80. I si rasqueu una miqueta per llocs com Itch.io o la pròpia Steam, trobareu més dels que no us penseu. Si voleu emular el mateix Lleó 14, ja estim preparats dos Papa Simulators que encara no tenen data de sortida. Però aquesta vegada parlarem d'un joc on prendrem el rol d'una de les figures cabdals, si no la més important, de la religió al món occidental. Llançat al mercat el passat Dijous Sant, gran jugada de màrqueting, us presento I Am Jesus Christ.

0: Imagineu la proposta. Un joc d'acció en primera persona on vivim i recreem passatges importants de la vida de Jesús en una Galilea de món obert simulada amb Unreal Engine 5. Podem caminar, parlar amb la gent, prendre certes decisions i usar els nostres poders divins per descobrir pistes, una mica, potser una mica massa, semblant al mode investigador del Batman Arkham. S'ha de dir que l'aspecte gràfic, si no és demolidor, ni està en línia amb el més actual, està prou bé pel que es podria esperar i algunes de les cinemàtiques són resultones.
1: Jesus, I was just about to send someone to find you. We've been thinking about how to strengthen the people's faith.
0: La llibertat que tenim durant el joc és limitada, certament. No és realment un món obert, però ens recorda una miqueta els primers Assassin's Creed amb la llibertat d'interactuar amb diverses persones i haver de seguir pistes per trobar el següent punt de la història. Parlant de la història, passarem per alguns dels moments més importants de la vida de Jesús, des del seu retrobament amb Joan el Baptista fins a la crucifixió, passant per l'entrada a Jerusalem, el miracle dels pans i els peixos o el sermó de la muntanya. L'objectiu és clarament doctrinal, entendre millor la significància d'aquests passatges vivint-los en primera persona. Hi ha moltes lectures de fragments bíblics i l'opció de repassar passatges importants, però cal dir que durant les interaccions i converses amb personatges com la Verge Maria o Sant Josep, la família de Jesús, tenim una sensació molt quotidiana que ens dona una visió una mica més diferent i propera del personatge. Malgrat tot, a nivell de jugabilitat, la major part del temps ens movem d'un marcador a un altre amb poques opcions de quedar-nos encallats. Se'ns proposen una sèrie de minijocs molt simples, com completar quadres que representen fragments bíblics amb l'objecte que correspongui, com un ganivet a la mà d'Abraham, apretar certs botons per superar una carrera entre la llum i la foscor, o fins i tot un minijoc de pesca, naturalment. En resum, una manera molt simple de trencar la monotonia d'anar d'un lloc a l'altre passant de conversa en conversa fins al final inevitable. I Am Jesus Christ és un joc per als conversos, realment, però està fet amb un intent didàctic i replica mínimament bé el look and feel de jocs més importants, però que està fet amb cert rigor i respecte per la història del personatge, tot s'ha de dir. Dir-vos també que el publisher polonès Playway el té a Steam per 12,5 €, però també el podeu trobar en packs d'altres jocs de l'empresa. I, esclar, es fa curiós haver-lo de comprar juntament amb jocs com Contraband Police o Thief Simulator. Però bé, ja sabeu, els camins del Senyor són inescrutables.
2: I t'he de dir, Francesc, que m'ha sorprès el minijoc de pesca, no? Perquè pesques un, però et surten 100, no? En
3: sí,
2: teoria,
3: sí, sí.
2: No? Vull dir, espectacular. No ho sé. Només per provar-ho, ho provaria, eh? Per
3: home,
2: veure quina és l'experiència.
3: Curiós, sí, segurament
2: sí, sí.
3: És.
2: Tu dius que sí, eh, Mario? Provaries
4: sí,
2: aquests?
4: Sí, sí, sí. Jo el coneixia, o sigui que vaig veure un tràiler i vaig... flipa.
2: Sí, eh?
4: Sí, sí, total.
2: Sí, sí. Està bé i, mira, de fet m'ha fet recordar allò que us deia, no? Que m'havia emocionat de veure la part final del Gaudí, etc. No sé si vau veure el moment de la Valentina.
3: No
2: vau veure la Valentina.
3: No.
2: El tema és, i us ho explicaré ràpidament, eh? El papa entra amb els reis d'Espanya i una persona vinculada a, doncs, a la basílica. I hi ha una nena... cega, val? Que està al costat de la creu de Jesús, però que era una maqueta. I aquesta nena cega els li explica al papa què és, com és aquesta creu. Com ho fa? Doncs tocant-la. No? Fent de notar que tot el que fa Gaudí realment és molt visual, es pot tocar, etcètera, etcètera. El soroll que hi ha... I clar, jo estava veient en directe. Per la tele, no estava allà al costat. I la nena estava parlant, la Valentina... i aquí podem observar, no sé què, no sé quantos. S'escoltava bé perquè hi havia el micròfon, però el papa i els reis no escoltaven res perquè hi havia molt soroll. I es notava que estaven patint perquè no sentien res. I la Valentina, cega, no se n'adonava. I en tot donat, un moment donat, la toca la reina, li diu, i vostè quin és? I la Letícia diu, la reina.
3: Ai, ai.
2: Tot, papa, o sigui, realment va ser tot molt curiós fins que li van demanar que, sisplau, cridés perquè no se sentia res. No sé, va ser un moment tan curiós que ara ens l'està posant a la pantalla gegant el Dani, que sempre està en el moment, i de veritat és que va ser molt, molt divertit.
5: Valentina, encantada.
6: Jo soy la reina, encantada.
5: Encantada, su majestad.
6: Encantada, Valentina, ¿cómo estás?
5: Muy bien.
6: Pues cuéntanos.
5: Muy bien. que nos cuentas hoy?
6: Cuéntanos.
7: Vamos a explicarles la maqueta. La maqueta. Vale.
2: Bueno, y aquí ya comienza a hablar a Gira y ya no se entran res.
3: ¿Quién es usted?
2: Sí, claro, soy la reina, sí, de Tina, sí, claro, encantado, encantado. Bueno, no sé. Res.
3: Claro, que a més és su majestat. Bueno, clar, a mi em diu la reina i dic, sí, sí. Ah, molt, pues muy bien.
2: Mira, jo vaig pensar, com li hauria...
3: Com reacciona,
2: sí,
3: com reacc... ella,
2: sí,
3: ràpid.
2: Sí, sí, ràpid, mm. Perquè estava ben ensenyada.
3: Exacte,
2: crec...
3: sí.
2: A mi em passa i dic, hola.
3: Vale, senyora.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé, escolta'm, avui anem de gravació en gravació, perquè avui també el Pazos m'ha demanat que volia gravar i deixar gravat una, en constància una cosa que ens volia explicar relacionada amb tema de veus i d'intel·ligència artificial. Víctor Matute, com estàs?
8: Hola, generació digital. S'ha acabat ara mateix, com aquell qui diu, la setmana dels videojocs. És a dir, el que era l'E3, que ara ja fa uns anys que és el Summer Game Fest. Durant aquesta setmana, les companyies presenten totes les novetats, siguin jocs indie o triple A. Hem tingut de tot. Hem tingut tant que potser ha sigut el millor no E3 dels últims anys. Però el tema tracta avui, Murillo, és el Fable i les seves traduccions. Aquest joc, el Fable, que és tan esperat, s'ha enrederit fa poquet fins a febrer de 2027. La teoria és que no vol coincidir amb el llançament del GTA 6, exactament igual que tothom. Per això tenim el setembre més patat de jocs de la història. Això no és productiu. O sigui, tenim un problema. El concepte és que al veure el nou tràiler del Fable i les seves edicions s'ha descobert una coseta, i és que el joc arribarà doblat a l'espanyol d'Hispanoamèrica. No a l'espanyol d'Espanya, no diguem ja en català, català. Què dius, Murillo? Tu estàs tronat? Com se t'acut demanar un joc en el teu idioma? Què som? Anarquistes? Total, que la gent ha preguntat molt educadament què és, com funciona internet, com és que el joc no arriba en espanyol d'Espanya. La resposta és, sembla ser, la clàusula passave. Passave? Preguntava el Murillo tot confús. El gremi d'actors i actrius de doblatge fa molt temps que es barallen amb distribuïdores i productores perquè, llámales locos, no volen que les seves veus s'utilitzin per entrenar la intel·ligència artificial, ja que tenen por de que les companyies aconsegueixin cobrir les necessitats vocals amb màquines i així no hagin de contractar absolutament a ningú per fer la feina. Però això no ho faria mai una companyia, Murillo. Així doncs, s'ha d'acceptar aquesta clàusula als nous contractes o no hi ha veus. I per què el Fable no tindrà veus en espanyol d'Espanya? Doncs perquè no s'accepta aquesta clàusula, aparentment, perquè les companyies volen, constantment, estalviar-se pasta contractant gent si poden utilitzar la IA. Jo sóc molt partidari de, no sé, de que la gent aprengui anglès d'una vegada, però també sóc un gegant defensor del món del doblatge i els seus professionals, i de que tu, a casa teva, has de poder jugar al joc com et doni la gana en l'idioma que et roti. Aquest problema comprèn no només el doblatge de l'espanyol d'Espanya, també afecta a traduccions i localitzacions en diferents idiomes. Que la IA és una eina, t'agradi més o menys, és un fet. Que les companyies l'estan utilitzant per fotre fora treballadors, estalviant-se uns quartos i donant un servei infinitament pitjor, també ho és. Entre tantes baralles estúpides actuals, com si un joc el protagonitza un home o una dona, a poc hi ha companyies que estan guanyant la guerra. Aquestes són les batalles que hem de lluitar. Ara és quan podem defensar el medi que tant estimem i no barallar-nos amb un tonto a X, antes conocido como Twitter. I és clar que traduir, localitzar i doblar un joc val molts calés, però són calés que per gent com Microsoft o Amazon és calderilla, però és una calderilla que sembla estan disposats a estalviar-se a costa de la vida de molta gent, cobrant-te més per un producte objectivament inferior. A Llatinoamèrica ens ha dit, i escolta, cadascú té els seus problemes i necessitats. Aquí jo no criminalitzo a cap treballador de cap puesto. Però cedir ara és pa per avui i gana per demà, que dirien a l'espanyol d'Espanya. Tal com funciona el món i, sobretot, la merdificació que pateix internet, només has d'entrar a Google i buscar patata i té Google a la cabeza, de debò que no m'estranya que la gent faci una cosa que sembla tan obsoleta com voler tornar a tenir revistes físiques en el seu poder sobre videojocs, ja sigui pagant mensualitats o en campanyes de crowdfunding. Estem tan cansats i tan esgotats de que ens toregin i ens vacilin que ens estan fent tornar als 90, Murillo! I escolta, si és per viure més tranquils, jo firmo ja i encantat de la vida. Adeu!
9: Well, there you go. Yes.
2: Doncs sí, no poden utilitzar veus espanyoles, diguem-ne, doncs no tenen cap problema i em posen doncs, les de Sud-amèrica.
3: Sí, sí.
2: Perquè en el fons els és igual, perquè és un negoci. I té raó, que potser ho hem de lluitar. Què en penses, Débora?
5: A mi em sembla indignant. O sigui, em sembla indignant com a consumidora, em sembla indignant com a professional, encara que sigui de la premsa del videojoc, però és que em sembla indignant també pels treballadors i les treballadores. Saps el que et dic? O sigui, això no es pot permetre. No estem parlant tampoc... Mira, ho veuria també malament, però ho entendria potser una mica més si estem parlant potser d'un estudi més petit, però en el cas d'aquest estudi que té el recolzament també d'Xbox, perdona, però això no es pot permetre. I de fet el que ens està passant també és que encara que hi hagi certa reticència d'algunes persones al tema de la IA i tot el que s'està fent malament amb ella, el cas és que com s'estan permetent moltíssimes coses, estem ja començant a veure un munt de jocs fets també a IA i que ni tan sols ho estan dient, ho estan sent sincers. Llavors jo, per mi és molt indignant i és d'aquestes coses que et fan pensar doncs potser, mira, m'està agradant cada cop menys la indústria que se'ns està quedant i també els jocs que ens estem rebent. Llavors jo en el meu parer és, jo no compraré aquest joc i no jugaré aquest joc, perquè em nego a que es tractin d'aquesta manera tant les obres com les persones que les fan, perquè per mi el més important és que són les persones les que fan els videojocs. Videojocs no surten del no-res, els videojocs surten de persones que hi estan treballant i que hem de respectar i que mereixen també tenir unes condicions laborals. Llavors jo estic molt enfadada i molt indignada.
2: De fet, és curiós perquè aquesta setmana també hi ha hagut la notícia d'un tema d'intel·ligència artificial, no domino gaire el tema, que precisament es diu Fable, que durant 15 dies aproximadament la gent el pot provar, diuen que és el més potent que hi ha en aquests moments, que te'l pots posar fins i tot local, i és molt curiós perquè una persona que segueixo, que és programadora, va fer una demostració, se'l va descarregar en aquell moment i va posar un prompt que era fes un videojoc semblant al Super Mario, que tal, tal, tal. Eren tres línies. I al cap de res tenia un joc fet en HTML i no sé exactament què més, senzillet, però que és que era al·lucinant. És a dir, estava fet, saps? I dius... I que es diu Fable, realment. Curiosament ha coincidit amb el nom. I em vaig quedar molt parat de el que realment es podrà fer segurament en un futur. Però no parlem d'intel·ligència artificial, parlem d'intel·ligència real, la que s'escriu, com aquesta revista New N Acción. Mario, moltíssima sort, de veritat.
4: Moltes gràcies i un plaer estar aquí.
2: Igualment.
4: I gràcies a vosaltres.
2: Sí, sí, igualment. I ja ho saps, agermanats de per vida.
4: Completament.
3: Decidit unilateralment.
2: Exacte. Certament. Per cert, no volia acabar el programa també per dir que Is This Seat Taken, un altre premi, doncs ha rebut aquest videojoc de Poti Poti Studio, ha aconseguit un dels guardons de la categoria Diversió i Entreteniment als Apple Design Awards, els premis de disseny de la multinacional tecnològica nord-americana, i que ha destacat aquest joc com una forma divertida de provar i resoldre endevinalles complexes i que a través del seu estil de còmic ofereix situacions entretingudes que ajuden a jugadors a lidiar amb les peculiaritats del transport públic. Realment, un joc que ha estat una sorpresa de tots els premis que s'han dut i que ens alegrem molt per Poti Poti Studio, que tant de bo l'any vinent puguin venir al programa. Eli, Débora, Mario, gràcies per fer el programa d'avui.
3: A tu.
2: I també, Dani, gràcies per... Ui, què és aquesta llum? És al·lucinant. Se'n va cap a dalt. És impressionant. Oients, recordeu que tornarem la setmana vinent. Ens queden pocs programes. El proper dia 4 de juliol farem el programa obert al públic. Generació Digital @catradio.cat. Adéu-siau.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa. Escoltes i cal.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguts una vegada més al Jazz Batussi. Durant la pròxima hora navegarem per l'univers del jazz recorrent els seus confins i les seves galàxies. El meu nom és Dani Nelo i us he preparat la selecció musical per aquesta nit. Aquesta setmana sessió en la que sincopem la nit a base de ritmes llatins, jamaicans i soul. Viatjarem a Argentina amb Mel Muñiz, a Hawaii amb Taj Mahal i Los Lobos, viatjarem a Nova Orleans amb Charlie Halloran i a Osona amb els Muniats. Arrencarem amb El Diablo de Mel Muñiz. Benvinguts al Jazz Batussi.

0: I abramos un vino, che.
1: Així sonava Diablo, un dels temes del nou material de Mel Muñiz, l'artista argentina que ja heu pogut sentir més d'una vegada aquí al Jazz Batussi. Ja sabeu, compositora, multiinstrumentista, cantant i arreglista d'ampli ventall musical. Va del jazz al swing, passant per ritmes llatins com el bolero, el son, el vals, etc. Molt potent, Mel Muñiz, i la seva mà dreta, Juan Pablo Mendonça, sí senyora. Seguim ara amb un tema de l'únic llarga durada del percussionista del timbaler Joe Torres, Latino con Soul. Torres va créixer al Spanish Harlem, encara que la carrera la va fer a Los Angeles com a músic de sessió, però també té material propi. Escoltem-lo amb aquest Nighthawk.

pols ferm, nocturn i tranquil, el del percussionista Joe Torres amb Nighthawk. Els nostres dies es viuen molts tipus de llatinitat, no tot es queda amb els ritmes majoritaris del mainstream. L'orquestra Aco Khan, com hem comentat alguna vegada, són una formació doncs, que agafa la tradició del mambo, del cha-cha-cha, dels ritmes de ball dels anys 50 i els porta a l'aquí i a l'ara. A veure com els hi sona aquest Yo soy para ti.

Yo Soy Para Ti. Era l'orquestra Aco Can, una barreja de músics cubans i nord-americans que veuen de la tradició. I ara seguirem amb un músic entranyable, un trombonista que acaricia el tropicalisme, els ritmes del Golf de Mèxic, de Nova Orleans a Kingston, passant per Trinidad Tobago. Parlem de Charlie Halloran, que té nou single junt als seus The Tropicales. Això es diu Taint the Truth.

Hem anat primer amb Charlie Halloran i després ha entrat un tema del nou àlbum de Joe Quiñones, un dels agitadors del Retro Soul de Califòrnia, alma mater dels Sincers, i doncs que ara ha publicat en solitari In a Soul Steady Situation, una recepta doncs a base de soul, rocksteady, una mica de duop i altres espècies. Segueixes a la sintonia d'ICAT, això ja es va tossir, i avui estem fent un tria i remena de regús estiuenc. Va, seguim amb un altre tema del senyor Quiñones, en aquest cas un instrumental que es diu així, Bolsita.

Bolsita era un dels talls de l'últim disc de Joe Quiñones. Seguim ara amb un tema extret d'una recopilació, un disc del segell Dapton, que recull algunes de les produccions de Víctor Axelrod, un productor força prolífic que ha treballat en moltes ocasions amb Dapton, Antibales, amb la Sharon Jones, amb els Dap Kings, també va participar amb el Back to Black d'Amy Winehouse, etc. Tot un pro home de la producció. I avui el fem passar junt als Frighteners i la seva versió del I'd Rather Go Blind.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: I ara de Brooklyn viatgem fins a Hawaii, on es van reunir el cantant i multiinstrumentista Taj Mahal, Los Lobos, els Ten Lonelies i Gary Hamelau. Una reunió de bons músics de diferents orígens per agafar, doncs, el pols de la música tradicional hawaiana. Tot al mig d'un ambient super relaxat. Escoltem com els hi va quedar aquest Fishing Blues.
2: Okay. So the introduction goes right. I do.

Segueixes a la sintonia d'ICAT, això ja es va tossir i ja saps que pots tornar a escoltar i compartir aquest i tots els capítols va tossir al podcast ICAT.cat i a la superplataforma 3CAT. Anem ara amb el brillant homenatge del percussionista i productor Geoff Mann a son pare, el prolífic flautista Herbie Mann, sí senyor. Precisament ho va fer junt a Victor Axelrod. Van gravar l'any passat mitja dotzena de talls posant al dia doncs, el so característic de la flauta de Herbie Mann. Escoltem la seva versió del clàssic New Orleans.

Doble ració. Primer hem anat amb l'homenatge a Herbie Mann per Geoff Mann i després hem seguit amb una píndola de l'enigmàtic guitarrista Gitlin. Abans ens hem quedat amb ganes d'una mica més de Bugalú, així que farem passar als germans Lebron i la seva orquestra. Potser no van ser els reis del Bugalú, però tenen un parell d'àlbums que et poden desllorigar ben bé els malucs. Això es diu Bugalú Lebron.

Boogaloo LeBron, dels germans LeBron. I ara seguim amb un dels temes de la temporada. Va sortir l'any passat i potser ha estat un dels talls de casa nostra que ha sonat més vegades aquí al Jazz Batussi. Parlem dels Tarkim. Tarkim i los metales preciosos. Un tema ben produït, ben tocat, ben sòlid en tots els aspectes. Tenim ganes de veure per on tirarà, per on anirà aquesta formació a la que desitgem el bo i millor.

tremendo com caminava i com sonava aquest Tarquim i los metales preciosos. I ara seguim amb un favorit Batusi, el trompetista i arranjador Steven Bernstein, que junt a la seva Millennial Orquestra no paren de gravar i fer coses interessants. Un dels àlbums que més ens va frapar va ser l'homenatge que van fer a Sly and the Family Stone, una deconstrucció, per dir-ho així, dels temes de Sly, feta amb superbon gust i que no cansa en absolut. Fem-los passar amb aquest Assumptes de Família.

0: Family Affair era la Millennial, l'orquestra de Steven Bernstein. Manyacs, les agulles del rellotge ens indiquen la sortida. Hem de guillar. I avui ho farem amb la formació d'Osona als Moniats, als quals també els hi desitgem i augurem una bona travessia en aquest camí tan curiós que és el de la música. Això es diu Ulls Blaus.
1: Tenia el cor de vacances des de feia temps.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Noies, nois, nois, noies, això s'acaba, no hi ha temps per més. Avui hem tingut Diables Sincopats. Espero que us hagi agradat. El meu nom és Dani Nelo i, com sempre, serem aquí el proper diumenge al mateix lloc, a la mateixa hora, amb més música i històries. I recordeu, deixeu que el jazz batussi entri a casa vostra.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't.
4: ICAT, la ràdio inquieta.
5: Ara mira'm bé, passo ràpid.